0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: I'm tired.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio, no sé, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

i Cat Weekend.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 de

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li...

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei. Comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i també a la música per a cobla, amb tots vostès, Pere Païssa. Avui comencem escoltant dues sardanes que ens ofereix la cobla Jovenívola de Sabadell. La primera es diu Arribant al cim i és del compositor Joan Elias, i després Com si fos ahir, sardana de Jordi Paulí.

Avui hem començat amb aquestes dues sardanes que hem pogut sentir amb la cobla Jovenívola de Sabadell, arribant al cim de Joan Elias i Com si fos ahir de Jordi Paulí. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem unes sardanes que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. Són sardanes de Tomàs Gil i Membrado. La primera es diu La Nissaga dels Martí i després La Marassa.

Hem sentit a la cobla la principal de la Bisbal interpretant dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado. La primera es deia La nissaga dels Martí i després La marassa. Bé, i ara continuarem amb una altra sardana de Tomàs Gil i Membrado interpretada també per la cobla la principal de la Bisbal. El títol de la sardana es diu Saber dir sí.

Acabem d'escoltar les sardanes Saber dir sí del mestre Tomàs Gil i Membrado amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, ara escoltarem a la copla Mediterrània amb una mica de ballaruga per continuar després amb més sardanes. I les que escoltarem d'aquí un moment, la primera es diu Nostra dansa, és del mestre Lluís Duran, i després Bonica Anna Maria, de Jaume Cristau. I seran interpretades aquestes sardanes per la copla salvatana.

Hem pogut escoltar la Cobla Salvatana. Ens ha ofert Nostra dansa, de Lluís Duran, i després Bonica, Anna Maria, de Jaume Cristau. Bé, continuarem amb aquestes sardanes que han sortit de Maçanet de la Selva. I ara escoltem Estimada Josefina, de Lluís Duran, i després Nostra terra estimada, de Jaume Ventura i Tort. També aquestes sardanes les podem escoltar amb la Cobla Salvatana.

Estem sentint sardanes interpretades per la Cobla Salvatana. Hem escoltat Estimada Josefina, de Lluís Duran, i després Nostra Terra Estimada, de Jaume Ventura i Tort. Bé, i ara la Cobla Salvatana ens ofereix a les noies de Maçanet de la Selva, val a dir, del mestre Lluís Buscarons. I després ja, avui per acabar, escoltarem la sardana que porta per nom Xamosa Cinta, de Jaume Ventura i Tort, i amb la Cobla Salvatana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrelotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar

Hola, joves! Ves per on, que ja han passat 7 dies des de la nostra darrera trobada setmanal a les zones d'aquesta nostra emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, per tal de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons de l'extens repertori de Rafael, que en realitat es diu Miguel Rafael Martos Sánchez, un més que famós cantant i actor popular a nivell mundial pel seu ampli rang vocal i la seva presència escènica, que ha venut més de 70 milions d'àlbums enregistrats en fins a 7 idiomes. L'home, nascut el 5 de maig de 1943 a Linares, província de Jaén, és fill de Francisco Martos Bustos i de Rafaela Sánchez Martínez. Amb només 9 mesos d'edat, la seva família es va mudar a Madrid, on amb tan sols 3 anyets va començar, per dir-ho així, la seva carrera com a cantant, rebent els sobrenoms de Ruiseñor de Linares, El Niño de Linares i El Divo de Linares. Un any després es va unir a un cor infantil i, als 9 anys, va ser reconegut com la millor veu infantil d'Europa al Festival de Salzburg, Àustria. La seva carrera, en alguns detalls de la qual entrarem al llarg d'aquest programa, ha tingut una gran influència al mercat hispanoparlant des de principis de la dècada de 1960 fins a l'actualitat, sent considerat un dels cantants més actius dels anomenats divos de la balada romàntica, realitzant gires per tot Amèrica i Europa des de fa 60 anys. I fetes aquestes breus pinzellades sobre l'home protagonista del nostre espai d'avui, comencem, musicalment parlant, escoltant una de les seves cançons més emblemàtiques, amb les que va representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, celebrat a Luxemburg el 5 de març de 1966, on va assolir un discret 7è lloc entre 18 participants. M'estic referint, esclar, a Yo soy aquel, obra del compositor Manuel Alejandro.

Als 16 anys, Rafael va començar la seva carrera professional com a cantant amb la companyia discogràfica Philips Records. I, per distingir-se a si mateix, va adoptar la grafia PH del nom de la dita discogràfica. D'aquí naixeria amb el nom de Rafael, un home que va protagonitzar diverses pel·lícules, a la primera de les quals, Les Gemeles, de l'any 1963, dirigida per Antonio del Amo amb José Bodaló i Maleni Castro en els papers principals, el nostre home va tenir una intervenció menor, mentre que a la segona, titulada Cuando tú no estás, del 1966, dirigida per Mario Camus, ja va tenir un paper de protagonista, acompanyat de María José Alfonso, Maripaz Ballesteros i Conchita Gómez. D'aquest film us proposo escoltar tot seguit la cançó titulada Desde aquel día.

el 1962, Rafael va guanyar tres primers premis del Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. I després d'estar lligat de manera breu amb la discogràfica Barclay Record, va signar un contracte amb X-Pavox, on va començar una llarga relació artística amb el director del segell i més tard orquestrador Baldo de los Ríos i amb el compositor Manuel Alejandro, a qui ja he esmentat prèviament. A continuació, us proposo escoltar el tema Balada triste de trompeta, una cançó composta per Franco Pisano, que originalment era una peça instrumental, tot i que la versió cantada, interpretada per Rafael, que apareix a la banda sonora de la pel·lícula Balada triste de trompeta d'Àlex de la Iglesia, és la més coneguda.

El 1967, Rafael va tornar a representar Espanya al 12è Festival d'Eurovisió, celebrat a Viena el 8 d'abril, amb la cançó Hablemos del Amor, obra també de Manuel Alejandro, amb la que va superar-se, ja que va quedar en el 6è lloc d'entre 17 participants. I cal tenir present que, tot i no guanyar, va ser el millor lloc aconseguit per Espanya en aquells temps, cosa que va permetre que la seva carrera guanyés fama internacional, amb gires per Europa, l'Amèrica Llatina, els Estats Units, la Unió Soviètica i el Japó. Ara, de la pel·lícula Digan lo que digan, de l'any 1968, dirigida també per Mario Camus, amb Serena Vergano, Aldo Bigatti, Héctor Biuchet i Susana Campos com a coprotagonistes, podrem escoltar el tema que dona nom al film i que, com no, és obra de Manuel Alejandro.

L'any 1967, Rafael va actuar a la sala gran del Madison Square Garden de Nova York, on va cantar davant de 48.000 persones. I també va fer-ho a l'Olímpia de París, amb 35 cançons en gairebé 3 hores de recital. I tot parlant de París i de l'Olímpia, cal tenir present que un parell d'anys abans, és a dir, el 1965, hi va cantar també Salvatore Adamo, autor, entre moltes altres, de la cançó Tenez-vous bien, que el protagonista del nostre espai d'avui va versionar en espanyol amb el títol de Mi gran noche. Tot un exitàs, fins al punt que, per si no ho sabíeu, la selecció espanyola de futbol la va escollir com a cançó del gol per al Mundial de Qatar, i que va sonar quan la Roja va fer el primer gol contra Costa Rica en el partit celebrat el 23 de novembre de 2022. Ara la podem escoltar i ballar de nou.

2008, Rafael va finalitzar la gira Cerca de ti i va presentar un disc especial commemorant el seu 50è aniversari, pel qual va rebre a Espanya un disc de platí per les vendes i que va estar com a número 1 a les llistes durant 5 setmanes consecutives. Ara, una altra de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Digan lo que digan, ja esmentada abans, la titulada Cierro mis ojos.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: A mitjan 2015, el cantant va començar la seva gira mundial de Rafael Sinfónico World Tour, que va durar fins l'any 2017, i que va comptar amb la participació de diverses figures de la música mundial, com ara Elton John, Juanes i El Barrio, i amb orquestres sinfòniques i filarmòniques. Posteriorment, el 5 de juliol del 2019, va actuar per primera vegada al Royal Albert Hall de Londres. Ara em plau posar-vos la cançó Como yo te amo, obra de Manuel Alejandro amb Ana Magdalena, composta inicialment per a la cantant Rocío Jurado, que la va estrenar en el seu àlbum Senyora de l'any 1979, mentre que la versió del Rafael es va publicar un any més tard.

Probablement recordareu que el 19 de setembre del 2021, al municipi de El Paso, a l'illa canària de La Palma, es va produir una important i dramàtica erupció volcànica que no es va donar per finalitzada fins al 25 de desembre, havent estat, després de 85 dies d'activitat, l'erupció històrica més llarga enregistrada a l'illa. Doncs bé, el 8 de gener del 2022 va tenir lloc un concert solidari per tal de recaptar fons per als damnificats per la lava del volcà. Concert aquest, en el que, juntament amb altres importants artistes, com ara Fangoria, Joan Manuel Serrat, l'Oreja de Van Gogh, Melendi o Miguel Ríos, també va participar Rafael. Aquí podem escoltar tot seguit interpretant el tema principal de la pel·lícula Cuando tú no estás, a la que m'he referit fa uns minuts.

Deixant de banda les pel·lícules protagonitzades per Rafael, com ara les ja esmentades Cuando tú no estás, o d'altres com El ponerse el sol, El ángel, El golfo, Sin un adiós, Volveré a nacer o Mi gran noche, de l'any 2010, les productores Antena 3 Films i Boca a Boca van produir Rafael, una història de superació personal, una minissèrie de televisió de 2 capítols sobre la vida del cantant, dirigida per Manuel Ríos San Martín, que se centra en els problemes de fetge que l'home va tenir l'any 2002 i que van acabar amb un trasplantament, barrejat, tot plegat, amb moments importants de la seva vida, la infantesa, els primers èxits i la relació amb la seva esposa, Natàlia Figueroa. Seguidament, el podem escoltar interpretant Escándalo, una cançó composta per Willy Quirino, que l'1 d'agost del 1992 va arribar al número 9 de la llista Hot Latin Tracks de Billboard, on va romandre durant 12 setmanes consecutives.

A la localitat de Linares es va inaugurar, el març del 2011, un museu relacionat amb la vida del cantant que reconeix la seva trajectòria artística i professional. Es veu que Rafael es va implicar personalment en la creació d'aquest museu, que disposa d'un servei de gran utilitat per a persones invidents i en el que destaca la sala de guardons i premis aconseguits per l'artista, que va rebre d'autoritats, seguidors i discogràfiques, entre d'altres. Ara em ve de gust posar-vos la seva versió del tema La Llorona, una cançó popular mexicana que no té una versió única i sobre l'harmonia de la qual molts autors han creat o derivat versos que la converteixen en una història d'amor i dolor representativa de la música tradicional.

Entre les moltes distincions i guardons rebuts per Rafael, destaca particularment el disc d'Urani, que li fou atorgat per les vendes de més de 50 milions de discos fins l'any 1980, així com el nomenament de fill adoptiu de la ciutat de Madrid. La investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Jaén i el fet de comptar amb una escultura seva a Linares, on l'home va néixer. I atès que el temps se m'acaba, finalitzarem l'espai d'avui amb El Tamborilero, una bonica nadala que forma part imprescindible del repertori del nostre protagonista, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el fet de xiular. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclos zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a l'ACN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
8: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
9: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
10: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
11: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Aquest programa s'emet en segona audició.

Charlotte es van enamorar, tots dos es van enamorar, però Charlotte havia promès amb la seva mare, podríem dir ja a punt de morir, que es casaria amb l'Albert, una altra persona magnífica que la pretenia. I Werther, tot un senyor cavaller, doncs va dir que no trenqués la promesa. Diu, jo ja moriré. De fet, si recorden, un dia vam escoltar uns diàlegs en què Charlotte li demana que se'n vagi i li diu per dir-li alguna cosa que torni per Nadal. I efectivament va tornar per Nadal, fragment que també vam escoltar. Per aquell moment, doncs, ell, Werther, va demostrar l'atractiu, l'amor que sentia per ella, i fins i tot la va abraçar i la va besar, i llavors ella se'n va anar. I ell, doncs, va decidir que ja havia... Charlotte havia dictat el seu final. I efectivament, ara ja ens trobem, Charlotte s'ho tem i va corrents a casa seva. Hi ha un gran llarg preludi en el que ens demostra l'angoixa de Charlotte, però ja començarem ara aquest final de l'obra, en quan ja arriba Charlotte a casa seva, a casa de Werther, i el troba, doncs, que s'ha disparat un tret, però encara està viu. Sentim-ho.

Hem començat aquesta escena, estem sentint Charlotte i Werther amb les veus, ja molt conegudes, de Tatiana Troyanos com a Charlotte i Alfredo Kraus com a Werther. Seguim escoltant aquesta agonia del Werther, en el qual doncs la Charlotte en aquest moment li acaba de confessar que ella també l'estima. Sentim, continuem escoltant.

Bé, continuem escoltant aquest final. Ara ens ve un tros molt, molt sentit, la veritat, perquè Werther li demana a Charlotte que ell sap que segurament no l'admetran, com que s'ha suïcidat, no l'admetran en el cementiri. I llavors li diu que hi ha un arbre baix al cementiri i que el posin allà les seves despulles i que ella el vagi a veure, alguna vegada. És molt sentimental aquest tros, després ja sentirem, Werther mor i sentint la desesperació de Charlotte recordem que estem en el dia de Nadal i com a fons enmig d'aquesta tragèdia sentirem els nens alegrement cantant aquella cançó de Noel, Noel, Noel. Sentim-ho.

I hem vist, així s'acaba l'òpera Werther. Hem pogut sentir les veus, de Tatiana Troianos i Alfredo Kraus en aquest fragment final, aquesta llarga escena, podríem dir, de l'agonia de Werther. Llarga, però jo crec que és molt bonica, també. I ara, doncs, canviem, però no canviem de músic. Avui hem escoltat aquests fragments de Werther, de Just Massanet, i ara completarem el programa d'avui, d'aquest dilluns, amb uns fragments de Thaïs, de Jules Massanet, també. Per passar una mica per sobre, no sentirem massa cosa ni massa argument, perquè és una mica llarg, una mica complexa, i no tenim tampoc massa temps. Per tant, direm, passant així una mica per sobre, Thaïs, doncs, era una dona, era una persona molt maca, però d'aquestes de vida una mica licenciosa. Hi ha un personatge que és Atanael, que és un prevere, no sé ben bé si és un monjo, que a l'enterar-se'n, doncs, de les disbauxes d'aquesta dona, va amb una festa disfressat, no va com a clergue, sinó que va disfressat, i el conèixer a Thaïs, doncs, li comença a parlar i li demostra el mal camí que porta. Això representa, doncs, que a Thaïs, doncs, la fa pensar molt. I començarem avui amb un moment que no serà cantat, sinó que serà musical, però recordem que és molt conegut aquest fragment, que se'l coneix com a meditació de Thaïs, meditació religiosa. Representa que és el moment de lluita, o sigui, que Thaïs, de fet, es converteix molt després d'aquesta meditació. Comencem sentint aquesta meditació. Sentim-ho.

Bé, aquesta música tan bonica que realment et convida una mica a la meditació és el que ens vol representar que Thaís doncs, ha fet un canvi i s'empenedeix doncs, a la seva vida, que la vida que havia portat, i li demana, doncs, o sigui, li demana a Natanael que l'ajudi. Aleshores, ell li ofereix, Atanael li ofereix portar-la amb un retir, amb un convent, i ella es cau a ser, però està una mica lluny. La caminada és llarga i arriba un moment doncs, que ella doncs, està ja molt cansada també, i ara és aquí el que agafarem. Reprendrem aquesta obra, en aquí ara ja sentirem les veus, sentirem doncs, Thaís, que es queixa, o sigui, no es queixa, sinó que està dient que el sol doncs, la crema, i voldria descansar, però Tanael li diu que això és penitència, que com més fort sigui el seu sofriment, Déu doncs, la tindrà més present. Sentirem doncs, ara aquest fragment de Thaís, en què podrem sentir Thaís és Beverly Sills i Atanael Cyril Milnes. Sentim-ho.

Bé, hem sentit, està patint, Thaís està patint i Atanael li diu que és una penitència que ha de fer i no consenteix descansar. Ara continuem sentint aquesta escena en què primer sentirem Atanael que se n'adona que els peus de Thaís estan sagnant de tant caminar. En fi, ells van caminant per arribar a la casa de Déu que diu ella, o sigui, al convent que la porten. Continuem sentint aquest fragment de Thaís, en el qual continuem sentint les veus de Beverly Sills i de Cheryl Hilmes. Sentim-ho.

Bé, veiem el sofriment, continua el patiment, però deixarem ara aquí aquesta, acabarem el programa d'avui en el moment en què Thaïs ja ha arribat al convent que la porta Natanael i és acceptada. Sentirem doncs aquest moment en què arriba ja el seu destí. I continuem sentint com fins ara Thaïs era Beverly Sills i Natanael és Sedley Milnes. Sentim, doncs, aquest final d'aquesta escena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén de que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
3: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
4: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tenim jocs d'aigua al carrer del Peix, perquè ens puguem refrescar tots plegats.
3: La mostra, organitzada per la UBI, que es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
1: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: hija también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

als estats i de la costa est fins a la costa oest, eh? De Nova York fins a Los Angeles, passant doncs per varis estats i en cada parada farem doncs escoltarem artistes d'aquell país d'originaris. Doncs avui farem una ruta perfectament per les llaneres americanes, ruta per la ciutat de Nova York, Nova Jersey, per Chicago, per Boston, per Tennessee, per Los Angeles, per Seattle. No et perdis avui el viatge, avui de 4 de juliol d'aquest 2026. Doncs aquí estan veure les vies de so d'aquí del 91.2 de la freqüència modulada. Com donem el pistoletàs de sortida, com si això fos el Far West, i comença l'Estereo Pop.

I primer farem un primer balanç de la història de què és aquest 4 de juliol. El primer 4 de juliol va ser l'any 1776. La Declaració d'Independència dels Estats Units va ser aprovada per el segon Congrés Continental a Filadèlfia. Amb aquest document, les 13 colònies declaraven que deixaven de formar part de l'Imperi Britànic. La primera celebració oficial va ser l'any següent, l'any 1777. Aquell 4 de juliol, mentre la Guerra d'Independència dels Estats Units encara continuava, Filadèlfia va organitzar la primera commemoració anual. Hi va haver una salva de 13 canonades, una per cada colònia, vaixells engalanats amb banderes, música i desfilades, la ciutat il·luminada durant la nit i un gran espectacle de focs artificials que a dia d'avui encara es fa, considerat el primer dia de la independència. El 1778, l'any següent, George Washington va repartir una doble ració de ron als seus soldats per celebrar l'aniversari de la independència. I com va arribar la Guerra Civil? Després us ho explico. Primer, comencem la nostra ruta i la comencem per Nova York, amb la primera de les bandes que passaran pel programa, Blondie, una de les bandes més importants que es va formar a finals dels anys 70, i d'aquí aprofitem també per felicitar a la Debbie Harry, que aquesta setmana, o aquesta passada última setmana, va ser el seu aniversari. Blondie, One Way or Another.

One Way Another dels Blondie. Aquí a l'Estera Pop, doncs, celebrant, doncs, el 4 de juliol, musicalment, com dèiem, res de política avui. Com va arribar la Guerra Civil? Després de la independència, els Estats Units van créixer molt ràpidament, però també es van dividir en dos models de societat. El nord, que va ser industrial, ciutats grans, economia basada en fàbriques i cada vegada més contrari a l'expansió de l'esclavitud. I al sud, l'economia agrícola, el cotó, el tabac, l'arròs, plantacions molt grans, això sí, dependència del treball esclau i de defensa del dret dels estats a decidir les seves pròpies lleis. El gran conflicte va ser la qüestió central, va ser l'esclavitud. Cada vegada que els Estats Units incorporaven nous territoris a l'oest, sorgia la mateixa pregunta: seran territoris esclavistes o lliures? Aquesta tensió va durar dècades. I després us explicaré la història de per què porta el nom de New York City. Seguim amb les bandes, seguim per la costa est, hem escoltat Blondie amb aquest One Way or Another, i seguim a les bandes que ens arriben des de la ciutat de Nova York. Una d'elles és Talking Heads, Route to Nowhere.

Perdoneu, eh? El nom de New York City prové del James Stuart, el duc de York. El 1624, els neerlandesos van fundar la colònia Nova Amsterdam, New Amsterdam, a l'illa de Manhattan. I a l'any 1664, els anglesos van conquerir la ciutat sense gaire resistència. El rei Charles II d'Anglaterra va concedir aquell territori al seu germà, el duc de York, James Stuart, el duc de York. Al nord seu, la ciutat va passar a anomenar-se New York, Nova York. El mot York fa referència a la ciutat anglesa, doncs, de York, justament, eh? Doncs, doncs explicàvem aquí la història també del nom de la ciutat i la història en què es va basar la ciutat de la ciutat de l'est. Seguim en l'est i seguim a la ciutat de Nova York, perquè el pròxim a passar pel programa és un dels grans artistes, la gran veu de Billy Joel. I he trobat una cançó que justament és de l'àlbum, doncs, Turnstiles, i la cançó que he triat és New York State of Mind, Bill Joel.

New York, State of Mind, de Billy Joel. I l'artista que ve després de Billy Joel, també déu-n'hi-do, va estar durant el 65 al 70 a la Velvet Underground. Després va fer la seva carrera en solitari. Un dels grans, també. Estem parlant de Lou Reed i el seu Vicious. Seguim a Nova York, per cert.

Vicious, Vicious de Lou Reed, viciós, viciós. I ara l'artista que ve a continuació va, és una cantant, actriu, productora i directora de cinema doncs, americana, estadounidenca, nascuda com no a Nova York, i va rebre l'Oscar a la millor actriu l'any 1968 per la pel·lícula Funny Girl i també l'Oscar a la millor cançó per Evergreen. Ara estem parlant de Barbara, la fantàstica veu de la diva Barbara Streisand i el seu The Where We Were.

Cançons com Woman in Love, o aquesta també, The Way We Were, o moltes altres, de la gran veu de Barbara Streisand. Missing Artistes a Nova York, encara seguim a la costa costanera de la ciutat atlàntica de Nova York. I els pròxims a passar pel programa són Simon & Garfunkel, el duo de música folk i pop-rock format de Paul Simon i Arthur Garfunkel. Als anys 60, amb temes com Richard Over Troubled Water, Mr. Robinson o The Sons of Silence. Nosaltres hem triat America. Avui, 4 de juliol...

El so de Paul Simon i Arga Funkel. El tema America, eh? I la próxima banda per sortir pel programa són els Kiss, que és un grup d'americà, doncs, com no, de hard rock, això del grup americà no cal, perquè estem avui 4 de juliol, aleshores totes les bandes que sonen són americanes. Doncs és un grup de hard rock, doncs, fundada l'any 1973 a la ciutat de Nova York, perquè seguim a Nova York. Es va caracteritzar per l'ús de quantitats industrials de maquillatge, el més pur estil de terror o típica història de còmic, i la seva posada en escena, doncs, extravagant, sobretot perquè era l'època del glam rock, sobretot dels Estats Units i també de l'altra banda de l'Atlàntic, com era el Regne Unit. El glam rock que el va protagonitzar Thin Lizzy, David Bowie, aquests Kiss també, etc. Kiss, com no, I Was Made For Loving You!

I was made for loving you, baby, that kiss. Avui el 4 de juliol a l'Estereo Pop. I els pròxims artistes a passar per l'especial 4 de juliol són els Ramones. El nom de la banda prové d'un pseudònim que utilitzava Paul McCartney als seus inicis, els Beatles. El músic britànic es registrava a vegades als hotels amb el nom de fals de Paul Raymond per evitar l'assetjament dels fans. Com va passar a la banda? Doncs Didi Ramone, el baixista Douglas Jean Calvin, era un gran admirador dels Beatles i va adoptar el nom artístic de Didi Ramone com a homenatge en aquell pseudònim. L'adopció del grup va ser als altres membres de la banda. Doncs el Joey, Johnny i Tommy els va agradar tant la idea que van decidir utilitzar els mateixos com nom artístic per crear la sensació d'una banda de germans. Escoltem I Wanna Be Sedated dels Ramones. Amb aquesta banda acabarem a Nova York, però no acabarem a la ciutat de Nova York perquè arribarà després una veu de Nova Jersey que canta una cançó de Nova York. No acabarem de marxar ben bé perquè és la ciutat cercania amb Nova Jersey. Bueno, ara els protagonistes són, doncs, els Ramones. I Wanna Be Sedated.

Ramones, de Buena Vista Dated. I ara Francis Albert Sinatra, Heartbroken. Ha nascut a Nova Jersey el 12 de desembre del 1915 i ens va deixar, doncs, el 14 de maig del 98 a la ciutat de Los Angeles. Va néixer d'una punta i va morir en l'altra, en aquest cas costanera de l'Atlàntic i després del Pacífic. Doncs al llarg de 5 dècades va gravar no pas menys de 1.300 cançons per 4 companyies discogràfiques i va guanyar l'Oscar al millor actor secundari per la seva actuació d'aquí a l'eternitat. Un dels autors més exitosos de la història. Va rebre la medalla presidencial de la llibertat de mans del president Ronald Reagan i es va endur 11 premis Grammys, entre d'altres. I un cantant de Nova Jersey que canta una cançó de la ciutat veïna, a Nova York. Dean from New York, New York, Grand Frank Sinatra.

La dominació de Nova Jersey també té origen britànic. Per què es diu Nova Jersey? L'any 1664, després que els anglesos prenguessin el control de la colònia neerlandesa de Nova Amsterdam, el territori va ser concedit a dos nous anglesos. Un d'ells era George Carteret, que havia estat governador de l'illa de Jersey, situada al canal de la Mànega entre Anglaterra i França. Per homenatjar la seva filla a la seva illa natal, Carteret va batejar la nova colònia com a Nova New Jersey. I de Nova Jersey també són els Bon Jovi! Des del seu disc debut, Runaway!

Bon Jovi, Runaway. A punt d'arribar al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte 4 de juliol del 2026, avui a l'Estereo Pop, dia especial, 4 de juliol, dia de la independència americana, amb aquests artistes, com dèiem, sense política, només parlant temes, sí, dates històriques, però també, doncs, escoltant artistes de cada lloc, i aquest, en aquest cas, Bon Jovi amb els Runaway, aquesta nova banda de Nova Jersey. Un dels grans també de la Nova Jersey, nascut a la ciutat, doncs és el boss Bruce Springsteen, com no, amb una cançó que dona la imatge d'avui, del programa d'avui, 4 de juliol, Burned in the USA. Amb aquesta cançó arribem al punt de les 11. No t'escorrentis darrere de Molins de Rei, seguint d'aquí uns minuts. El boss, Bruce Springsteen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Stereopop.
1: And you're listening to Stereopop on Radio Molins de Rei.
2: Filadèlfia és una de les ciutats més importants de la història dels Estats Units. De fet, és considerada el bressol de la nació nord-americana. La ciutat va ser fundada l'any 1682 per William Penn. El nom de Filadèlfia prové del grec philos, que significa amor, i de adelfos, germà. Per tant, significa amor fraternal, o ciutat de l'amor fraternal. L'independència dels Estats Units va ser la capital americana en diverses etapes. Aquí van tenir lloc dos dels moments més importants de la història del país. Com dèiem, el 4 de juliol de 1776, on es va aprovar la declaració de la independència, i el 1787 es va redactar i signar el Constitutional Convention, que va donar lloc a la Constitució dels Estats Units. També és famosa la Liberty Bell, símbol de la llibertat nord-americana. Escoltem una de les bandes que formen part de la ciutat de Filadèlfia. Devil Hell and Joe Waits, Meat Eater. Seguim la ruta pels Estats Units. Ara li toca a Filadèlfia. L'estat de Pennsylvania, per cert.

Hem fet la ciutat de Nova York, Nova Jersey, les ciutats costaneres de l'Atlàntic. Encara seguim una mica per aquell cantó de l'est, encara una mica apartats de la ciutat de Nova York i Nova Jersey. Hem de passar primer ara per Detroit i després passarem per Boston. És que la manera de fer la ruta pot ser passar primer per Boston o passar primer per Detroit. De fet, és la costa encara, la costa encara est. I passem per Detroit. Justament no és la capital de, doncs, de l'estat de Michigan, no. La capital és Lansing, Lansing és la capital de Michigan. Però això sí, Detroit és la ciutat més gran i una de les més influents dels Estats Units. Va ser fundada l'any 1701 per el francès Antoine de Mont-Cadillac. El nom Detroit prové del francès Detroit, que significa estret, perquè la ciutat és al costat del riu Detroit, que uneix els llacs Lake Street, Clare i Lake Erie. Als principis del segle XX es va convertir en la capital mundial de l'automòbil gràcies a empreses com Ford Motor Company, la Ford, la General Motors i la Chrysler. I sobretot Detroit és la ciutat de la Motown. És també un dels jocs més importants de la història de la música. L'any 1959, Berry Gordy va fundar el segell Motown Records, que va revolucionar el soul. D'allà van sortir artistes com Stevie Wonder, The Supremes, Marvin Gaye, Temptation, o els Jackson 5. I una de les noies també que va tenir èxit als anys 70, noia rockera, de la ciutat de Detroit, és Susie 4. If you can give me love, Susie 4.

0: Give Me Love de Susie 4, eh? És que haurien de posar molts artistes i no els podem posar. I ens hauria d'agradar posar artistes de la Motown. Per això, si per cas, ho farem un capítol especial Motown. Boston, ara anem cap a la ciutat de l'estat de Massachusetts, passant de Michigan, Detroit, i passem cap a Massachusetts, la ciutat de Boston. És la capital de l'estat de... Doncs, i que una de les ciutats més antigues dels Estats Units. Els orígens ve de l'any 1630, quan va ser fundada pels colons puritans anglesos. És el bressol de la Revolució Americana. Boston va tenir un paper clau en la independència dels Estats Units. Alguns dels fets més importants són en el 1770, on la Boston Massacre, un enfrontament entre soldats britànics i colons. I l'any 1773, Boston Tea Party, quan un grup de colons va llançar al mar un carregament del te britànic en protesta pels impostos. I aquest esdeveniment va contribuir a desencadenar l'America Revolutionary War, eh? Avui, Boston és coneguda per les universitats de Harvard i Massachusetts de la Universitat de Tecnologia, el seu port històric i els equips esportius com el del Boston Red Sox, i tots coneixeu per els guanyadors també en el seu moment de varis doncs, anells de l'NBA, els Boston Celtics. En música, tenim diversos artistes que porten que Boston els ha vist néixer. I un d'ells és la banda de Steve Perry, companyia amb Steven Tyler, com no, els Aerosmith. Going down, love in elevator. Des del Pomp, Aerosmith. Second floor, hardware. Des de Boston.
1: Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

Els Aerosmith, amb aquest, doncs, Lovely in a Beach Going Down, Lovely in a Beach, des de Boston. I des de Boston arriba la banda de dos desapareguts de la banda, dos, justament, els, eren els vocalistes, Benjamin Orr i Enric Ocasek, la banda de Boston, fundada l'any 1976, els cotxes The Cars. Escoltem la cançó que diu justament Drive. Cançons com You Might Think, divertidíssima, guapíssima, i aquesta també, aquesta balada, Drive, cantada per Benjamin Orr.

Una de les grans balades dels anys 80, eh? Drive Does the Cars, amb la veu de Benjamin Orr i amb la guitarra Enric O'Casey, que havia cantat You Might Think en el seu moment i que ara en aquest moment li tocava a Benjamin cantar aquesta cançó. Van poder decidir que ell potser li sortia, li quedava més bé a la Drive. I la pròxima banda a passar per de Boston és justament la banda que porta el nom de la ciutat, More Than a Feeling, Boston. Avui, 4 de juliol.

Avui a l'Estera Pop especial, 4 de juliol, dia de la independència nord-americana, escoltant artistes per tots els estats d'est a l'oest, eh? I ara estem justament a l'estat de Massachusetts, a Boston, i a punt de deixar-lo perquè ens anem cap a Indianapolis, eh? Escoltem amb aquest Boston, aquest tema de Boston, More Than a Feeling, temazo, temazo. Els Boston. I ara, com dèiem, ara arribem a l'estat d'Indiana, eh? La seva capital és Indianapolis, famosa per les seves 500 milles, però musicalment ens desviem fins a Gary, la ciutat on va néixer Michael Jackson. Des d'una modesta casa familiar van començar el viatge del Jackson 5 que acabaria convertint Michael en una de les figures més importants de la història de la música. Després Jackson 5 anirien cap a, doncs, a Detroit per gravar els discos de la Motown del Jackson 5 i doncs Michael Jackson en carrera en solitari doncs es convertiria en el rei del pop. Des del disc Thriller, Beat It!

Bidets de Michael Jackson. És impossible no estar aquí a l'estudi ballant aquest tema de Bidets, eh? I ara anem cap a l'estat d'Illinois, eh? Fent parada a Chicago, la ciutat dels gratacels i dels blues elèctric. Després del gran incendi del 1871, va renéixer amb més força que mai i també es va convertir en una de les capitals musicals dels Estats Units. D'aquí han sortit grups com Chicago, justament, Earth, Wind & Fire i The Smashing Pumpkins. Un so, el Chicago Blues, que va canviar la història del rock i, sobretot, Chicago també és coneguda per la màfia siciliana que es va, doncs, transportar a la ciutat nord-americana. El Matone, Bom Bom, el Capone, el Capone, etcètera, etcètera. I totes les pel·lícules que han sortit del Padrino i tal. Doncs, i també, primer escoltarem els Smashing Pumpkins i després també et diré quin artista també és de Chicago, eh? I no te'n recordaves. Escoltem 1979, la cançó des del Melancholy and If Need Is Thankness, la banda de Billy Corgan i companyia, Smashing Pumpkins, 1979.

Una mescla entre rock independent, també, però sobretot, grunge, i, doncs, el seu particular estil, eh? La banda dels Smashing Pumpkins, Billy Corgan i companyia, amb aquest 1979, un dels discos més influents a la música, com va ser aquest Melancholy and Evening Sadness. I ara un artista que va néixer a Chicago, però va anar entre Filadèlfia, Nova York, tal, o sigui, tots aquests llocs hem anat visitant. Patti Smith, a Chicago també hi va néixer ella, una de les grans icones del rock i del punk. Tot i que la seva carrera es va esclatar a Nova York, els seus orígens són aquí, a Illinois, Patti Smith, Because the Nights.

Goes the Night. La, una de les muses del rock punk de l'època, eh? I d'encara viva. Patti Smith, Goes the Night. I ara anem cap a l'estat veí, eh? Una mica cap a tornar, altre cop, una mica cap a l'est, si veus el mapa dels Estats Units. Anem cap a l'estat de Kentucky, la ciutat de Pikeville. Doncs va néixer el 23 d'octubre de l'any 1956, Dwight Yoakam. És una petita ciutat situada als Appalachian Mountains, eh? Històricament ha estat vinculada a la mineria del carbó. Forma part d'una regió amb la forta tradició de la música country, bluegrass i l'old time. Per què? Perquè justament a sota de Kentucky ens hi trobem Tennessee, la ciutat de Memphis i de Nashville. Eh? Aquí està, doncs, entremig dels dos està Kentucky. Joachim va néixer, crec que va néixer a Kentucky, de petit la seva família es va traslladar a Columbus. Als anys 80 es va establir a Los Angeles, on va impulsar el moviment neotradicional country, recuperant el seu clàssic de figures com Blueback Owens. Èxits coneguts com aquest, Guitars and Cadillacs, que surt a una de a la primera de les escenes de la pel·lícula Terminator 2. La recordes? L'escena del bar?

Twins, Joachim, aquest Guitars and Cadillac. I ara un home que va néixer, doncs, un dels grans que va néixer a Arkansas, doncs, i després va morir a l'estat de Tennessee, a Nashville. Doncs, dos artistes grans de la música, perquè l'altre artista va néixer a Minnesota. Estem parlant de Bob Dylan i Johnny Cash, hem triat Girl from the North Country. És el disc Nashville Skyline.

L'estat de Tennessee és una de les grans capitals musicals dels Estats Units. Té ciutats imprescindibles, Nashville i Memphis. Nashville és la capital de Tennessee i és coneguda per la Music City, tot sobretot per la música country, perquè és tan important. És la central mundial de la música country, justament, i és hi ha el famós Grand Ole Opry, el programa de ràdio en directe més antic dels Estats Units, en emissió des del 1925. També acull la Country Music Hall of Fame, saló de la fama de la country music, i el museu també. Artistes com Dolly Parton, Johnny Cash, Robert McIntyre, Taylor Swift, encara que va començar on va començar també la seva carrera. Llavors hi ha Memphis, situada a la riba del riu Mississippi, és considerada el bressol del blues, el soul i el rock and roll. Els seus llocs més emblemàtics, Dial Street, Sun Studio i Graceland. I ahir va veure néixer doncs artistes com Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, B.B. King, Elvis Presley, Burning Love.

Morning Love, el rei del rock and roll, Elvis Presley, conjuntament amb Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Aquí al 90.2 a la freqüència modulada, com passa que em passen dos cançons d'una, però sol passar, eh? Us ho torno a posar, cap problema. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis.

de Memphis. I també de Memphis és... Roy Orbison. Bé, i arribarem al punt de les 12. No et desconnectis a Ràdio Molins de Rei. Ens queda una hora de 4 de juliol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Diumenge fem programa.
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Seguim aquí al...
1: And you listen to Stereo Pop on Radio Molins de Rei.
0: Geòrgia és un estat, encara ara estem al sud, al sud-est dels Estats Units, però tranquil, perquè arribarem aviat a l'oest, farem via. Geòrgia és un estat clau per al rock alternatiu nord-americà, tot i que la ciutat més gran és Atlanta, el gran centre musical és Athens, situada a uns 110 quilòmetres d'Atlanta. És la capital de Geòrgia, Atlanta. Va néixer com un important nus ferroviari al segle XIX. Avui és una de les grans metròpolis del sud dels Estats Units. I Athens és una ciutat universitària on hi ha la University of Georgia. A finals dels anys 70 i a principis dels 80 va esdevenir un dels focus més creatius del rock alternatiu. I una de les bandes és, com no, el ràpid moviment de l'ull, REM. R.E.M. Es van formar a Athens l'any 1980. Els membres es van conèixer a la Universitat de Geòrgia. Mike Mills, Bill Perry, Peter Buck i Michael Stipe. Amb discos com Murmur, Document, Automatic for the People, van, també, doncs, sortirà el Out of Time, doncs, es van convertir en una de les bandes més influents del rock alternatiu. Jo he triat una cançó de l'any 1996 dintre del disc New Afternoons in Hi-Fi, on els coros de la veu les fa la Patti Smith. I Won the Letter, R.E.M.

Recordem, I Wore the Letter des del New Afternoons in Hi-Fi amb els coros de Patti Smith i els veïns dels Rem des de Athens també, doncs són els B-52, B-52, perquè en aquest cas la cantant Katie Person va cantar dos cançons amb Michael Stipe amb els Rem des del disc Out of Time, per això d'aquesta amistat entre ells. Rock, Rock Lobster, B-52.

Aquesta cançó que dura 6 minuts 52, eh? Tenim altres bandes, però volia donar una mica la imatge de Georgia i volia passar per Stockbridge, doncs a l'estat de Georgia, ara seu a Atlanta, un dels grups també més influents de la música grunge i rock alternatiu, amb èxits com Shine. Escoltem els Skeletic Soul i aquest The World I Know.

Skeletic Soul, The World I Know. I ara anem cap a l'estat de Texas. Texas és el segon estat més gran dels Estats Units i un dels que doncs, té una identitat més marcada. És sinònim de country, blues, rock, petroli i doncs, cultura doncs, cowboy. Tots coneixem la ciutat de Dallas. És un dels grans centres econòmics de Texas. Tots coneixem també la famosa família Ewing a la sèrie doncs, estrenada l'any 1978 la sèrie de Dallas, que després de Televisió Espanyola també la Generalitat de Catalunya la va doblar al català perquè Televisió de Catalunya la pues emetre tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-
musicalment estan molt vinculats amb artistes com els que ve a continuació. Janis Lynn Joplin, nascut a Port Arthur, a Texas, el 19 de gener de 1943, i va morir a Hollywood, a Califòrnia, el 4 d'octubre de l'any 1970. Sobretot una de les grans de la música. Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for

aquesta veu desenredada i rabiosa, de la Janis Joplin, una de les grans personalitats dels Estats Units. Com no, avui, aquest 4 de juliol, dia de la independència americana, avui amb la música de l'estereopop, fem un homenatge, res de política, només música. I repassant una mica cada estat, cada ciutat, com la que... passem de l'estat més extens, que és Texas, i anem cap a l'estat, ja cap a la costa oest, l'estat més poblat que dels Estats Units, que és Califòrnia. Califòrnia és l'estat, com dèiem, més poblat i un dels més influents del món de la música, cinema, sobretot per Hollywood, i la cultura popular. Un enorme percentatge de grans artistes nord-americans han passat o han desenvolupat la seva carrera allà, a l'estat de Califòrnia. Los Angeles és la capital mundial de la indústria de l'entreteniment. Musicalment hi han vist bandes com Beach Boys, The Doors, Eagles, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Toto. La ciutat de San Diego és la gran ciutat del sud de Califòrnia, molt a prop de la frontera amb Mèxic, amb artistes destacats com Blink-182, Stone Temple Pilots, formats a l'àrea de San Diego. San Diego és coneguda pel seu ambient surfista i la seva influència en el pop californià. Abans d'arribar a San Francisco, que és l'altra ciutat, parlant de surf, escoltem una de les bandes de Los Angeles, Beach Boys, Surfing in the USA.

Des de Los Angeles, els Beach Boys amb aquest Surfing in the USA, i seguim a Los Angeles perquè aquesta banda es va crear l'any 1965 i l'any 1966 ja va tenir el seu primer gran número 1 als Estats Units amb la cançó que dona nom a l'estat, el somni de Califòrnia, California Dreaming, the Mamas and the Papas. Feliç 4 de juliol!

I seguim a Los Angeles perquè la banda The Doors, encara que Jim Morrison va néixer doncs, a l'altre costat del Pacífic, per la zona, doncs, si segueix a Los Angeles, vas cap al Pacífic, et trobaràs a baix, doncs, a Melbourne, a Austràlia. Però la seva carrera la va fer als Estats Units, a Los Angeles, amb la seva banda de The Doors. Escoltem aquest Breaking Through to the Other Side. No, s'ha de fer bé. Breaking Through to the Other Side. The Doors.

The Doors. Aquesta cançó que la vaig conèixer jo per una pel·lícula, una gran pel·lícula nord-americana internacionalment coneguda per... Soc Forrest, Forrest Gump, eh? La gran pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks. I ara un dels grans també de la banda de Los Angeles. Wow! Les Àguiles, els Eagles. Get over it!

Eagles. I com una de també les grans bandes de Los Angeles, és la banda formada per Slash i Axl Rose, els Guns N' Roses, Civil War.

Happy 4th of July, eh? Estèria Pop avui, el dia de la independència nord-americana, amb la música dels artistes nord-americans. Estem cap a Los Angeles amb aquest tema de Holiday de Green Day. I ara anem cap a San Francisco. És una de la ciutat clau a la història del rock. Als anys 70 va ser el centre del moviment hippie i del Summer of Love de 1967. Els artistes vinculats en aquesta ciutat de San Francisco són bandes artistes com Santana, Journey, Jefferson Airplane, Creedence, Clearwater Revival, eh? Doncs entrem a Califòrnia, un estat per si sol, mentre a Califòrnia un estat per si sol podria omplir hores de música. A Los Angeles hi trobem Hollywood i alguna de les bandes més grans del rock. Baixem a San Diego, al bressol dels grups de grups com Blink-182, i acabem a San Francisco, ciutat del Summer of Love, on van florir el rock psicodèlic i les bandes mítiques com Santana o aquesta Journey. Don't start believing.

La veu de Steve Perry, una de les grans veus dels anys 80 de la banda, doncs, Journey, nascuda, doncs, a San Francisco l'any 1973, i que amb aquest èxit dels anys 80, doncs, Start Believin', van tenir gran èxit, els Journey, que els vam tenir fa molt poquet a l'Estereo Pop, com a una de les artistes clàssics. I arribem fins a la costa ja nord-oest d'Estats Units, quasi a la frontera amb Canadà, és l'estat de Washington. Acabem el nostre viatge a Seattle, Doncs a l'estat de Washington, com dèiem. Si Los Angeles va marcar el rock dels 70 i 80, Seattle va marcar el rock... Seattle va canviar el panorama musical dels 90 amb el naixement del grunge. D'aquí van sortir Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden i Alice in Chains, entre d'altres. I també hi va néixer un dels guitarristes més grans de tots els temps, Jimi Hendrix. Un final perfecte per aquesta ruta musical pels Estats Units. Nosaltres comencem amb una de les bandes mítiques del grunge, Nirvana. Des del disc Nevermind hem triat Breed.

La banda de Kurt Cobain, Dear Chris Novoselic, i la companyia amb els Nirvana, Rem, amb la venda de Chris Cornell, Soundgarden, el forat del sol negre, Black Holes.

Seattle és una ciutat relativament jove, però amb una història molt rica. Abans de l'arribada dels europeus, la zona estava habitada pels pobles indígenes, especialment els Duwamish i els Suquamish. La ciutat va ser fundada el 1851 pels colons procedents de la costa est. D'on prové el nom? Doncs Seattle rep el nom del cap indígena Chief Seattle, un líder molt respectat que va mantenir relacions pacífiques amb els primers colons. El gran creixement va ser al final del segle XIX. Seattle va créixer espectacularment gràcies a, doncs, a la Knocked Gold Rush. La ciutat era el principal punt de sortida cap a Alaska i a Yukon per als cercadors d'or. L'any 1989, el gran Seattle Fire va ser destruïda bona part del centre de la ciutat. Tot i això, Seattle va reconstruir ràpidament amb edificis de maó i pedra, molts dels que encara es conserven al barri de Pioneer Square.

Black Hole Sun, Soundgarden, des de Seattle. I de Seattle també ens arriben la banda de Eddie Vedder. Els Pearl Jam, escoltem To The Evolution des del Yields.

Aquesta, el meu clip, no te'l perdis, d'aquesta cançó, perquè explica perfectament, i lletres, si la pots veure, mirar, podràs veure l'evolució de l'home des del primer món que va trepitjar doncs, la Terra fins a l'evolució, fins al moment actual o al futur que li espera. La cançó The Evolution, dels Pearl Jam. I ara ha arribat el moment de dir adeu en aquest 4 de juliol. Estereopop, no, encara falten hores, sobretot a l'estat americà, que encara són hores de menys. Doncs l'última cançó que escoltarem és d'una banda que fa molt poc que també va passar com a artista clàssic. No podia faltar la banda que toca amb una guitarra de 3 cordes i un baix de 2. Estem parlant del triplet de Seattle, els The Presidents of the United States of America. Amb ells acabarem el programa. Moltes gràcies per ser d'altra banda de la FM. La setmana que ve, a l'Estereopop, tindrem un gran àlbum de la setmana, el nou disc dels Rolling Stones, de les seves satàniques majestats, i a l'artista clàssic hi tindrem els Hombres G. No t'ho perdis, a la setmana que ve. Sigueu bons, cuidado amb la calor, perquè amb aquesta onada de calor que tornarem a trepitjar doncs, en aquesta cap de setmana. Molta precaució a la carretera, perquè és avui, a la setmana que ve. Com res, doncs, feliç 4 de juliol, feliç dia de la independència americana per a la gent que ens agrada als Estats Units, no políticament, però sí territorialment, per a les seves llanures americanes, per a la seva música, per a la seva, doncs per tot el que sigui als Estats Units. Feliç 4 de juliol, l'AM, aquest tema dels The Presidents of the United States of America. Fins cap bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
2: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
3: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs, quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
2: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
8: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
10: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
9: Un kit d'emergències?
10: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
11: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
12: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
8: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
13: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Bona tarda a tots els oients de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Comencem el programa de música en 8 mil·límetres d'aquest dijous, tot esperant que us agradi força. Tindrem, entre d'altres, bandes sonores com 20.000 llegües de viatge submarí, Pat Garrett i Billy el Nen, L'home del braç d'or, L'aviador i fins un total de 3

van casar, cadascun va portar 3 fills al matrimoni. Ell, 3 nens, i ella, 3 nenes. Tot i que la convivència no és fàcil, els Brady formen una sòlida família on els problemes i les dificultats es vencen amb afecte i bon humor. Escoltem de la seva banda sonora al grup Dada amb el tema I'm Feeling Nothing, No Sento Res, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

Us agrada volar? Doncs vinga, anem amb la pel·lícula L'Aviador. És un drama biogràfic i de les pel·lícules anomenades cinema dins del cinema. És una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese a l'any 2004. I en el repartiment hi eren Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, William Dafoe i Jude Law com protagonistes. Els primers anys de la carrera del legendari director i aviador Howard Hughes, des del final dels anys 20 fins a mitjançants dels 40. La seva banda sonora és de Howard Shore.

Una batalla darrere l'altra. És un thriller d'acció del passat 2025 i que ha dirigit Paul Thomas Anderson, amb Leonardo DiCaprio, una altra vegada, Sean Penn, Clash Infinity i Benicio del Toro en el repartiment. Un exrevolucionari, després d'un any apartat de la lluita, es veu obligat a tornar a l'acció per enfrontar-se a vells amics en un ambient carregat de tensió política, racisme i violència militar. Adaptació modernitzada de la novel·la Vinland, de Thomas Pynchon, a l'any 1990, sobre els moviments radicals dels anys 60. Escoltem de la seva banda sonora un dels temes cantat per Steel Dan, i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Palestina 36 és un drama històric del colonialisme dels anys 30, sent una coproducció Palestina, Regne Unit, França, Dinamarca, Noruega, Qatar, Aràbia Saudí i Jordània. 8 països, amb aquesta coproducció, déu-n'hi-do, per entendre's durant el rodatge. Suposo que en anglès, Eli, que és el que no falla mai, La va dirigir en Magui Jassir, i en el repartiment hi eren Yasmin Al-Mashari, Karim Anaya, Robert Aramayo i Liam Cunningham. L'any 1936, quan les aldees palestines es van rebel·lar contra el domini colonial britànic, Yusuf navega entre Jerusalem i la seva llar rural, enmig d'una escalada de disturbis i un moment crucial per l'imperi britànic. La seva meravellosa banda sonora la signa Ben Frost.

Bé, deixem Palestina i ens anem cap a l'oest americà, eh? Amb la pel·lícula Pat Garrett i Billy el nen. És un western dirigit per Sam Peckinpah a l'any 1973, i en el repartiment hi van ser James Coburn, que feia de Pat Garrett, Chris Christopherson, que era el Billy el nen, Kathy Jurado i Jason Rowers. William Bonney era conegut per tots com el Billy el nen. Està empresonat a Lincoln després de ser condemnat a la forca. Arriba a les seves mans un Colt 44 amb què intimida els guardians i aconsegueix fugir a Mèxic. El xèrif Pat Garrett, que en altres temps va cavalcar al seu costat, serà l'encarregat de caçar-lo. Escoltem de la seva banda sonora el mític tema interpretat per Bob Dylan. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

Spanglish és una comèdia dramàtica dirigida per James L. Brooks a l'any 2004, amb Adam Sandler, Téa Leoni i Pat Vega com protagonistes. Flor és una mexicana que emigra als Estats Units per poder oferir una vida millor a la seva filla. Un cop allà aconsegueix feina a una casa d'una acomodada família, els Klasky, malgrat la barrera que suposa el desconeixement de l'anglès. Per totes aquestes coses que us estic explicant, és una pel·lícula divertida. Jo, quan la vaig veure, vaig riure bastant, sí. La banda sonora la signa també un dels grans, Hans Zimmer.

Scary Movie és una comèdia de terror dirigida per Kenny Ivory l'any 2000 amb Anna Faris, John Abrams, Carmen Electra i Regina Hall en el repartiment. Una vella estudiant mor assassinada. Un grup de desorientats adolescents descobreixen que entre ells hi ha un assassí. L'heroïna Cindy Campbell i el seu grup de despietats amics es veuran aterroritzats per un singular psicòpata emmascarat que pretén venjar-se després de l'atropellament per accident del passat Halloween. Escoltem aquesta rítmica banda sonora com és It's Raining Men, que ens interpreta el duet californià The Weather's Hell.

Secció pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim L'home del braç d'or. És un film de l'any 1955. Tenia un anyet, jo, eh? Però la vaig veure, eh? I la vaig veure que en la minut tenia 8, per dir alguna cosa, però me'n recordo d'aquesta pel·lícula. La va dirigir Otto Preminger, amb Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker i Arnold Stanton com protagonistes. Frankie Machine, un home amb talent musical, surt de la presó i, a més, aconsegueix deixar la heroïna. El seu principal problema serà trobar un mitjà de vida honrat i evitar les drogues i el joc. Jo afegeixo, i les dones. La banda sonora la signa Helmer Bernstein. I la pel·lícula, si la voleu veure, com no, la plataforma Filmin, que hi ha moltes pel·lícules d'aquests anys, eh?

Bé, seguim amb la Operació Concha. No és el nom d'una senyora, eh? És la Concha de Sant Sebastià, Nelly. Guapíssima, la Concha, eh? És una coproducció Espanya-Mèxic de l'any 2017 i que va dirigir Antonio Cuadri amb Jordi Mollà, Carra Elejalde, un ex-Ugalde i Bàrbara Goenaga com protagonistes. Un timador propietari d'una companyia de cinema en fallida intenta atreure un inversor contractant un imitador d'una estrella de cinema. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és de Darío González Valderrama, cantant Bàrbara Mori.

Grans bandes sonores de la història, i avui tenim 20.000 llegües de viatge submarí. És una pel·lícula del gènere fantàstic i aventures de l'any 1954. Aquí havia nascut jo. Aquí ni un anyet ni res, Eli. Que va dirigir Richard Fleischer amb Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas i Peter Lorre com protagonistes. La millor adaptació del llibre de Verne. Va saber inundar l'esperit aventurer a les imatges d'aquesta pel·lícula inolvidable. Tot una lliçó de saviesa visual i capacitat creativa. Una de les grans pel·lícules de fantasia i aventures de tots els temps. La banda sonora és de Paul J. Smith. I la pel·lícula la podeu veure encara, sobretot si teniu petits, que la mirin, perquè és una gran pel·lícula. Per grans i petits. La pel·lícula està a la plataforma Disney.

El fantasma de la meva dona. No és que sigui una fantasma, eh? A veure si ho entenem bé. Ara us explicaré una mica de què va la pel·lícula. És una coproducció Espanya-Bèlgica, estrenada d'aquest mateix any, 2026, que va dirigir Maria Ripoll, i on hi sortiren com a actors principals Javier Rey, Loreto Mauleón, Maria Herbàs, Marco Cáceres i Macarena Gómez. La vida perfecta de Fernando, amb la seva dona Maria, i la seva amant, Júlia, s'ensorra quan Júlia diu haver atropellat a Maria. Després de denunciar la seva desaparició, Fernando rep una trucada de Maria. Què passa aquí? La Júlia diu que ha matat la Maria, que l'ha atropellat, i llavors ell rep una trucada de la Maria. Què passa aquí? Pues heu de veure la pel·lícula, eh? És molt divertida. Jo la vaig veure no fa gaire, a Movistar Plus, ja us ho adelanto, Movistar Plus, i vaig riure molt. Vam riure molt amb la gent, i vaja. Escoltem de la seva banda sonora el tema Don't Leave My This Way, No em deixis així, interpretat pel grup Relays Topic. I la pel·lícula, com ja he dit, la podeu veure a Movistar Plus.

La mòmia és una pel·lícula d'aventures dirigida per Steven Sommers a l'any 1999, i on hi sortiren Brendan Fraser, Rachel Weisz i John Hannah com protagonistes. Aventures al desert, tresors, tombes i un heroi molt simpàtic, Brendan Fraser. Ignora les seves mancances i el seu guió absurd i obtindràs una divertida pel·lícula plena d'efectes especials. Deixa un regust a cinema de sempre, d'evasió i crispetes. La banda sonora la signa Jerry Goldsmith.

El passatger és un thriller de terror de l'any 2023 que va dirigir Carter Smith. I en el repartiment hi van ser Kyle Gallner, Lisa Whale i John Bertholdt. Un home es veu obligat a enfrontar-se a l'espòs i al turbulent passat. Heu de trobar la manera de sobreviure quan el vostre company de treball esclata i es llença a una violenta matança. Escoltem de la seva banda sonora el tema El passatger, que ens interpreta el grup Siouxsie amb The Barners. I la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Movistar Plus.

I final per avui del programa 503 de música en 8 mil·límetres. Una vegada més, esperem que us hagi agradat força. Si és així i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que ho vulgueu a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més i fins la propera setmana amb més música de cine, més música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a estendre's a 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
3: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Acines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Escara Paricio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. A més bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonja, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell blau 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.

0: Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
1: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
2: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
1: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
3: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
1: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
0: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
6: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plan.

0: cadena de successos i ho fem en una última hora perquè un home ha mort en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
1: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I encara més successos perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en 2 robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
1: En un dels fets comès en un domicili d'Ossó, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, 2 d'ells han ingressat a presó.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
1: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
1: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buhos i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Cas. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
1: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
4: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
5: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'orga actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
4: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
0: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
1: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
7: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona. Tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
6: El segon concert de l'Ensemble Barcelona com tal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló. I el tercer i últim, demà diumenge, al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
1: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
1: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
9: Tret de sortida al Campionat de Catalunya absolut d'atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
0: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
1: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
10: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
11: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nadadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
10: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubavu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
1: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
1: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
1: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
12: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
0: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre Alcaldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
1: D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
1: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
16: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Daler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa. Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa, contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
1: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
3: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
6: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
7: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal i com tenim aquí. és totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
1: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madremanyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
12: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiarme.
11: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
1: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
3: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la centre de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
1: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
3: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
15: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
3: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al Parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
1: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
3: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
3: L'artista canadenca ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
1: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
3: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
16: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestar, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
17: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
16: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
1: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
3: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
19: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua una darrere l'altra, alçant tot de fum.
18: En aquesta edició del concurs de focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
1: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
3: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
20: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
21: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triadors Dui Boletaire sense llicència de la Colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la Colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
3: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
1: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
3: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
1: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
3: Durant aquest dissabte, una seixantena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
0: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya Absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
1: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
3: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
1: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
3: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga CB amb el conjunt taronja.
1: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Anna Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
3: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
5: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
3: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borten Asibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
1: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
3: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de 2 temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
3: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers 2 cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
3: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
9: Daddy!
10: Humphrey!
9: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66 que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que a més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
2: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
1: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El peripar a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. I en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
4: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
3: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 7:45 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rosellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
1: I l'organització de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: García.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, García. Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Hola i benvinguts a una nova edició de Highway 61. Comença aquí el nostre programa i aquesta setmana us hem volgut presentar dos dels àlbums preferits aquí a la redacció del Highway 61. Són Future Nostalgia i Barefoot in the Heat. A més també tindrem alguna altra cançó, com per exemple el clàssic, que serà el primer que sonarà aquí en el Highway 61. Hem volgut que aquesta setmana el clàssic sigui dels Black Crowes, del quart àlbum que van editar el 1996, que porta com a títol Three Snakes and One Charm, i escoltarem la cançó Girl from a Paint Show. Després començarem a escoltar les dues primeres cançons de l'àlbum de Chris Robinson Brotherhood, que és el grup que el Chris Robinson dels Black Crowes ha continuat després de la seva andadura amb els Black Crowes. Amb aquest sisè àlbum, Barefoot in the Heat, doncs escoltarem primer Behold Sheer i Sheer Shakes My Blanket. Després us presentarem Future Nostalgia dels canadencs The Sheepdogs. Us deixem, com dèiem ara, amb el clàssic dels Black Crowes, Girl from a Paint Show.

Hem escoltat Behold the Sheer i She Shares My Blanket i seguirem aquest repàs de Barefoot in the Hits amb les cançons Mark the Herald Hermit Spirks i Blonde Light of Morning.

Estem gaudint de la música de Chris Robinson Brotherhood amb l'àlbum Barefoot in the Heat. I després d'escoltar Mart de Herald Hermit Spirks i Blown Light of Morning, continuarem amb Dogged Son i Blue Star Woman.

Barefoot in the Heat, un àlbum editat el 21 de juliol del 2017. L'àlbum que estem repassant, el Highway 61, heu pogut escoltar Hide is not the top, If you had a heart to break, i ara us deixem amb les dues darreres cançons d'aquest treball, Glow i Good to Know.

0: I fins aquí el repàs d'aquest fantàstic treball dels Chris Robinson Brotherhood. És Barefoot in the Heat.
1: Highway 61, amb Jordi Corrales i Vivi Sallent.
2: 91.2.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
5: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret. L'hem pogut ràpidament doncs estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
4: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
6: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid, amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla d'Aïda i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
4: I aficionats apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia, equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
2: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
1: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
2: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
1: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
2: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
9: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
10: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
11: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
10: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
11: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
10: Això sí que és un bon invent.
12: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
10: Ara entenc per què no pares mai per casa.
12: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Encetem la segona hora del programa del Highway 61 i ho fem presentant-vos l'àlbum Future Nostalgia dels The Sheepdogs. Escoltarem aquestes tres cançons: I'm Gonna Be Myself, I Really Wanna Be Your Man i Downtown.

Us estem presentant el cinquè àlbum d'estudi dels The Sheepdogs, Future Nostalgia, ja han sonat I'm Gonna Be Myself, I Really Wanna Be Your Man i Downtown. I tot seguit us deixem amb Jim Gordon, Bradley Whitman i Jim Sullivan.

El 5 d'octubre del 2015, els canadencs de Sheep Dogs van publicar Future Nostalgia i avui aquí en el Highway 61 l'estem gaudint amb tots vosaltres. Fins ara ho hem fet amb Jim Gordon, Billy Twinman, Jim Sullivan i tot seguit ho continuem fent amb Back Down, Help Us All i Take a Trip.

disfrutant de la música dels The Sheepdogs i el seu Future Nostalgia aquí en el Highway 61. Les darreres que hem pogut escoltar han estat Back Down, Help Us All i Take a Trip. I ara us deixem amb Same Old Feeling, Nothing All of the Time i Darian Dwight.

The Sheepdogs aquí en el Highway 61 i The Future Nostalgia sonant a tope, com ja ho hem fet, Same Old Feeling, Nothing All of the Time i Darian Dwight. I us deixem amb Where Can I Roam, The Bridge, City Turn Around i Plastic Man.

I ja arribem al final del repàs del Future Nostalgia i dels The Sheepdogs. Ens havíem quedat amb Where Can I Roam, The Bridge City Turnaround i Plastic Man. I acabem amb Giving It Up for My Baby, I Get By i Where I Can Roam.

0: I fins aquí el repàs del Future Nostalgia des de Sheepdogs.
1: Molt bé, doncs fins aquí arriba el nostre programa aquesta setmana. Com bé sabeu, podeu escoltar-nos tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda i també els dimecres en redifusió de 3 a 5 de la tarda en el 91.2 a Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu també a Molins de Rei, radiomolinsderei.cat. Allà podeu trobar els nostres podcasts, baixar-los o escoltar-los quan més us convinguin. De part de tot l'equip, fins a la propera. Bye, bye, ha sigut tot un plaer. I'm gonna leave here walking. I'm going down number 61. And if I find my baby, you know we're gonna have some fun. I walk 61 highway, and I kneel down in my knee. I walk 61 highway, and I kneel down in my knee. I'm living for my baby, don't even know.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
2: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer a tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
1: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, encara suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
3: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
4: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
3: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millan, alcaldessa de Palafrugell.
5: En prevenció del que pugui anar passant i per evitar doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
3: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
1: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Ja en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa. No.
6: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
8: Aquest programa s'emet sense paraules.

prop del mar, vora la platja, s'hi passeja un pescador que amb els ulls humits i closos pensa amb els records borrosos de la mar i de l'amor. Vora el mar, prop de la platja, els records del pescador es fonen en les onades. Hi ha una noia enamorada, li canta aquesta cançó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrella ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. I en successos, un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat, amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiggener d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el vermut. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

Penjades a la sorra. Prosa anònima. Una nit vaig tenir un somni. I vaig somiar que estava caminant per la platja amb el Senyor. I a través del cel passaven escenes de la meva vida. Per cada escena que passava, vaig percebre que quedaven dos parells de petjades a la sorra. Unes eren les meves i les altres del Senyor. Quan l'última escena va passar davant nostre, vaig mirar enrere, cap a les petjades a la sorra, i vaig notar que moltes vegades el camí de la meva vida quedava només un parell de petjades. Vaig notar també que això passava en els moments més difícils de la meva vida. Realment, doncs, haig de dir que em va pertorbar. I vaig preguntar llavors al Senyor: Senyor, tu em vas dir, quan vaig decidir seguir-te, que caminaries amb mi sempre, al llarg del camí, però durant els pitjors moments de la meva vida hi havia a la sorra només un parell de petjades. No ho comprenc, perquè tu em vas deixar en les hores més difícils, quan més en necessitava. Aleshores ell, clavant en mi la seva mirada infinita, em va contestar: el meu estimat fill, jo t'he estimat i mai t'abandonaria. En els moments més difícils, quan veies a la sorra només un parell de petjades, va ser allà on et portava en els meus braços.

0: Amics i amigues d'aquest programa que anomenem Quan cau la tarda d'avui dimarts, ja hem anat anunciant que el nostre espai d'avui doncs estava ple de sensibilitat per un tema del qual ens en parlarà la nostra convidada, la Teresa Martí. S'ha anat anunciant des del divendres a través de les xarxes i aquest matí a la nostra emissora de Ràdio Molins de Rei. Doncs la prosa amb la que ens hem iniciat, podreu creure-ho o no, però per una servidora és d'una gran tendresa espiritual i que dona pas també al que tot seguit comentarem. Tenir fe, ja sigui en l'univers, Déu o en l'energia, no és cap bajanada. És necessari per a viure en un món ple de desconfiances. Cal saber marcar i marxar també quan sigui el moment en pau i un mateix pugui sentir-se espiritualment reconfortat. Desconeixem què hi ha més enllà i no hem de ser indiferents davant d'uns fets que ens pertocaran d'una manera o altra. Dono les gràcies a la Teresa Martí per acceptar compartir en directe una experiència en primera persona, tan doncs, delicada i al mateix temps plena d'amor, perquè l'amor és el que ens ajuda fins al final. El tema que abordarem doncs, és el dret a morir dignament, l'eutanàsia. El nostre agraïment a l'emissora, també vol agrair-li a la Teresa doncs, per haver doncs, acceptat venir aquí i representar una mica aquest traspàs que doncs, nosaltres en voldrem saber coses que ella, suposo que si hi ha alguna cosa d'aquestes que pot sentir-se doncs, una mica incòmoda, doncs ens ho digui i no farem la pregunta. Gràcies per ser aquí, Teresa.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
0: No, és un plaer tenir-te aquí.
1: Encantada de poder col·laborar i explicar, sí.
0: Sí, penso que és quelcom que ens hem de posar una mica la pell, perquè tots d'una manera o altra marxarem, no sabem com marxarem, però marxar patint jo penso que no és necessari.
1: Exacte.
0: Llavors doncs, el tema que hem d'abordar, més tu que estàs amb aquest llibre que encara no ha sortit a la llum però que és com un avanç per nosaltres, ens expliques una mica doncs, aquest coneixement que tu has viscut, no? Si et sembla, a partir d'aquí doncs, farem la biografia, després farem l'entrevista, intercalarem algunes de les cançons que tu has escollit, perquè sembla ser que aquestes cançons tenen relació també amb aquesta temàtica de l'eutanàsia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I bé, hi ha dos poemes que també he cercat que siguin adients una mica amb aquest programa. Gràcies a tota l'audiència per estar doncs, a l'aguait d'aquest tema tan delicat. Gràcies a tots. Sé que sou molts que ens escolteu, encara que a vegades us costi agafar el telèfon i participar. Però bé, si en algun moment ho voleu fer, deixarem línia oberta al 93-668-6161. Gràcies també al David Rius, gràcies que el tenim avui de control de so, i més tard potser tindrem a l'Eli. Doncs ja el nostre agraïment per endavant. Anem amb la biografia. Doncs direm que la Teresa Martí va néixer a Barcelona l'any 1960. És llicenciada en Ciències de l'Educació i Educadora Social. Ha centrat bona part de la seva trajectòria professional en l'atenció a menors dins l'àmbit de la justícia juvenil. Un tema bastant difícil, no?
1: Sí, aquest? Però apassionant.
0: Sí. El 1987 es va establir a Gurb, on ha viscut amb el seu marit i els seus dos fills. Paral·lelament a la seva professió, dedica part del seu temps

0: Aquesta vivència l'ha portat a donar a conèixer la tasca de l'associació Dret a Morir Dignament i col·labori, també hi col·labores, oi tu? Sí. Com a voluntària a Osona. Amb altres persones ha impulsat un punt local per infondre i per informar també sobre els drets al final de la vida. El seu darrer llibre, encara inèdit, tracta l'experiència viscuda per la seva família durant el procés de sol·licitud i recepció de l'eutanàsia del seu espòs. Teresa Martí, realment estem conscienciats i preparats, tot i que puguem evitar el dolor continuat? Sé que és un tema delicat per al que s'ha d'estar informat també el malalt, no? Tant el malalt com els familiars. Però penso que és important posar-nos a la pell per poder acceptar-ho o no. Perquè, esclar, suposo que també hi ha persones que igual no accepten que sigui aquest el final, no?
1: Exacte. Tant la persona que ho puc de malalt com els familiars, hi ha persones que no. La idea és poder, és pensar que tenim dret a gaudir tenim drets a un final de vida digne, sense dolor, sense patiment, sense deteriorament, i el fet de que una persona demani l'eutanàsia, la família, és molt dur, molt difícil, però també és dir, et deixo marxar perquè sé que estàs patint, i d'alguna manera et dono la mà, no?, per marxar i perquè tu siguis lliure d'aquest patiment. I és difícil, realment la nostra intenció és conscienciar cada vegada més d'aquests drets que tenim al final de vida.
0: Et puc preguntar, no estava prevista la pregunta, però clar, perquè puguem anar relacionant també tot el que ens comentaràs, quina era la malaltia del teu marit?
1: En Josep tenia un Parkinson que li va durar 13 anys, els primers 5 anys la medicació va fer efecte, però els darrers anys estava molt malament físicament i a més tenia un principi de demència, que això s'ha de tenir en compte perquè per demanar l'eutanàsia has de tenir, has d'estar en una condició intel·lectual adequada per demanar-la. Llavors, clar, ell ho va haver de demanar quan estava en situació encara cognitiva, però tenia un Parkinson bastant important.
0: Vaja. Teresa, abans de parlar del teu llibre, m'agradaria preguntar-te com estàs tu. Primer que tot, com estàs tu? Perquè això és dintre del que cap, és bastant recent.
1: Sí, ara l'octubre farà 2 anys i m'han passat volant perquè m'he estat molt amb moltes activitats i coses, però estic bé, estic amb molta pau. La pau que vaig sentir quan el vaig acompanyar, perquè jo sé que ell va deixar de patir, i aquesta pau m'acompanya. I ell hi és entre nosaltres, perquè jo sé que està present amb la nostra tranquil·litat i pau. També va com dels meus fills, perquè veure com un pare es deteriora d'aquella manera tan ràpida i tan trista també dona molta pau saber que ell ja no pateix.
0: Precisament has dit que fa 2 anys d'aquella experiència. Què t'ha portat ara a decidir explicar-la públicament en un llibre?
1: Sí, quan el Josep va morir em vaig rebre moltes trucades, em van demanar molts testimonis, tant els mitjans de comunicació com persones en concret que estaven visquent la mateixa situació a la família, que els expliqués, que ajudés, que els acompanyés en aquest procés. I a més, quan jo escrivia els altres llibres, molta gent em deia, per què no escrius el que estàs visquent? Jo els deia, no, perquè jo ara necessito justament escriure altres coses per sortir d'alguna manera, com la meva vàlvula d'escapament. Però quan el Josep va morir, ho tenia claríssim que jo havia d'explicar-lo, explicar tot el que havíem viscut, i a més, si podia servir perquè altres persones veiessin el procés, em semblava molt important.
0: El llibre encara és inèdit, i què hi trobaria o què hi trobarà el lector? És un relat personal, una reflexió, o també és una eina per ajudar altres famílies?
1: És un relat personal, està fet en primera persona, explico tot el procés d'eutanàsia en present i vaig endavant i enrere, perquè jo volia parlar també d'altres aspectes de l'eutanàsia que va fer en Josep, que parlarem després, crec, sobre la donació d'òrgans, però també volia parlar sobre els cuidadors, la feina que fem les famílies d'una persona que té una malaltia degenerativa, i també parlo i penso que era important tractar tots aquests temes també.
0: O sigui,
1: és personal, és en primera persona,
0: també no deixa de ser, penso, una ajuda per a altres famílies, no, aquest llibre?
1: Sí, jo penso que pot ser una ajuda, inclús persones que acaben de diagnosticar una malaltia, saber que es trobaran, saber que

0: s'han de cuidar i quina és la possibilitat de, bueno, de posar final amb aquest patiment.
1: Imagino que escriure aquestes pàgines no deu haver estat fàcil. Quin ha estat el moment més difícil del procés de l'escriptura?
0: D'entrada va ser com, bueno, ho vaig buidar tot. Recordo que em costava una mica i finalment quan vaig aconseguir entrar vaig plorar molt. I me'n recordo que em vaig posar una música, vaig anar a un concert de Mozart, amb la qual a mig concert em vaig emocionar. Vaig continuar escrivint amb aquest i va ser tornar a connectar amb tot el procés. Però em va anar molt bé per posar ordre també als sentiments, a tot el que havia viscut. I potser el moment més difícil va ser d'escriure al final, a l'últim moment, al darrer moment, al moment de la despedida, que en parlarem, si vols.
1: Veig que portes per llegir alguna cosa, no?
0: Sí.
1: Voldràs aquests trossets que vols fer lectura, que posem també una música que t'acompanyi?
0: Val.
1: Sí? Doncs tu diràs el que ens vols començar.
0: Mira, precisament ja que parlem d'això, et llegiré a l'últim dia, a l'últim moment, al moment d'acompanyar-lo, com el vam acompanyar, i el que crec que ell va aconseguir amb aquest comiat.
1: I que pel tema de la donació no va ser a casa, això.
0: No, va ser a l'hospital. Sí.
1: Però ell... també pot ser a casa.
0: Sí, ens ho van demanar, ell va dir primer a casa, perquè volia, però llavors, al demanar els òrgans, al fer la proposta de ser donant d'òrgans, hi ha un canvi, que llavors has d'anar a l'hospital. Primer fan una sedació, i llavors ja entra al quiròfan per fer la donació d'òrgans.
1: Ja, doncs quan tu vulguis.
0: Vale. El trajecte cap a l'hospital era, per als meus fills i per mi, un dels moments més temuts. És un recorregut molt curt, que havíem fet infinitat de vegades, però saber que l'acompanyàvem a un ésser estimat a morir li conferia una dimensió immensa. Quan ens van comunicar que la intervenció per l'extracció d'òrgans havia de fer-se a les 2 del migdia, el repte va augmentar en imaginar el llarg matí que passaríem abans de sortir cap a l'hospital. Tanmateix, la vida ens va sorprendre amb un regal inesperat. Vam poder passar aquell matí els 4 junts parlant, rient, plorant i recordant moments compartits fins que va arribar l'hora de marxar. El camí cap a l'hospital llavors va ser molt més fàcil. En arribar ens esperaven alguns familiars que van voler acompanyar-nos en aquell últim adeu. En Josep es va saludar, es va acomiadar de cadascú d'ells amb afecte. A l'habitació també es van poder acomiadar l'equip de coordinadors de trasplantaments que ens havien vingut a veure a casa, vaig resumint. I finalment va arribar el temut instant d'acomiadar-nos nosaltres, el moment de donar-li la mà per deixar-lo marxar, i així ho vam fer. Un cop més li vam expressar quan i com l'estimàvem. En Josep ens va mirar als ulls, va somriure, i mentre li dèiem entre llàgrimes que ja podia descansar, ell va tancar els ulls. Una imatge inolvidable que va marcar l'inici del final de la seva vida, alhora el final de la seva malaltia, el final de la dependència, de la pèrdua d'autonomia, de no poder conduir ni anar en bicicleta, la seva estimada bicicleta, d'haver de caminar sempre amb bastons per evitar caigudes, al final de veure's tancat en un cos que ja no sentia seu, que no podia pintar, de no poder pintar, ni llegir, ni escriure, ni gaudir d'una pel·lícula o una obra de teatre, acabar en definitiva amb una vida que jo ja no desitjava, i fer-ho acompanyat de la seva família, d'una manera serena, en pau, amb la dignitat que ell desitjava, i a més va marxar donant vida a altres persones, i ell tot això ho va aconseguir.
1: Vaig empassar la saliva, perquè, sí. Ostres, que fort.
0: Però mira, és un tros, si em permets, que resumeix molt el que va suposar i el que suposa acompanyar una persona a que deixi de patir i pugui fer el que ell realment desitjava. Tenia el valor de fer-ho, però acompanyar-lo simplement en aquest moment.
1: Jo, Teresa, l'únic que t'haig de dir que estic molt tova i és un programa difícil per mi, de veritat.
0: Sí, tranquil·la.
1: Bueno, a veure...
0: T'haig de dir que quan vaig a fer xerrades, que n'he fet moltes, inclús a metges, al clínic, molta gent li cauen les llàgrimes. Jo ho entenc,
1: no,
0: jo dic des de la pau, però és un tema que emociona. Sí,
1: no
0: m'estranya. Que toca.
1: Perquè, a veure, no només pel tema eutanàsis, perquè saps que a partir d'aquell moment ja no podràs tenir una conversa, no ho podràs veure, el podràs pensar, el podràs sentir, però és difícil, molt difícil. Quan el teu marit va començar a plantejar la possibilitat de demanar l'eutanàsia. Què va significar això per a vosaltres com a parella i també com a família? A més, això que deies també del tema de donació d'òrgans.
0: Sí, nosaltres ho havíem parlat moltes vegades. Nosaltres som voluntaris de dret a morir dignament, ja érem socis, per tant ho teníem molt clar que ha arribat el moment. Jo havíem parlat moltes vegades. I sempre al final un dia van dir, mira, quan arribi el moment ja ho sabrem. I va arribar el moment. Va haver un dia que ell va dir, ho tinc claríssim, Teresa, no puc continuar. Entre altres coses perquè ell dibuixava, era l'última activitat que feia, l'única, i no va poder agafar el bolígraf, quan ja no va poder agafar els pincells, els llapisos, i es va adonar que les converses no les podia mantenir, és quan va dir, jo no vull continuar. O sigui, em va dir, la meva vida no té sentit en aquest moment, per això vull marxar, viure sense sentit no té cap. I jo li vaig dir, facis el que facis, perquè havíem de començar tot el procés, clar, d'eutanàsia, jo li vaig dir, jo hi seré amb tu. I els nostres fills el mateix, van plorar molt, va ser molt difícil el moment de dir-los, però per l'altra banda també van dir, papa, acceptem la teva tria, el que tu vulguis, i serem. I ens van acompanyar molt, van estar molt a prop. I és el que deien, el deteriorament al que havia arribat el Josep, per ell era duríssim també, perquè havien perdut el pare. M'ho havien dit uns mesos abans, és que, uns anys abans, és que el trobem a faltar. El papa ja no hi és, ja no és la persona que era, no? I ells patien per ell, pel deteriorament físic que estava patint, no?
1: Em sembla que seria el moment de posar un tema per escoltar. Tu has escollit quatre temes que són molt especials per tu.
0: Sí, mira, és com m'ho vas demanar, vaig pensar, doncs seria ideal posar les quatre cançons que van posar a la cerimònia de comiat. Jo no li dic enterrament, li dic la cerimònia de comiat. I la primera és de Miles Davis, que és una que el meu fill petit la va voler posar perquè és la que el meu marit tenia al casset del cotxe, i sí, és la que posava sempre quan l'acompanyava a futbol, sí, anava a acompanyar-lo, sempre la posava, i ell va dir, jo vull aquesta cançó en el moment d'acomiadar-me d'ell.
1: Doncs escoltem.
0: Vinga.

0: És un tipus de jazz, no?
1: Sí, a Josep li agradava moltíssim el jazz, molt, i el cotxe portava sempre CDs, i aquest era un de molt especial.
0: Sovint es parla molt del dret de qui demana l'eutanàsia, però menys de la persona que l'acompanya, no? Com ho va viure la família, això, Teresa?
1: Doncs el que et deia abans és una mica el fet de dir... t'acompanyem, estem al teu costat. Jo ara, amb les persones que parlo, hi ha molta gent que li costa, però sempre dic, no ens podem quedar amb l'egoisme, entre cometes, perquè és amor, de voler tenir la persona amb nosaltres, i hem de fer l'esforç de poder acompanyar. No és fàcil, eh?
0: No.
1: És dir, el primer de tot és el desig de la persona que ho demana.
0: Hi va haver algun moment, alguna conversa, o algun gest que recordis especialment i que t'hagi quedat gravat?
1: Sí, va haver un... És una mica emocionant, perquè vam anar a fer un passeig, un dels passejos més bonics, i jo el vaig agafar a la mà, i va ser el primer dia que vaig poder plorar davant d'ell. No podia, li vaig dir que... I li vaig dir, aquest espai on som ara em dona molta pau. I ell em va recordar que tenia un dibuix d'aquest espai. I junts vam decidir que aquell dibuix seria el que donaríem el dia del comiat, com a targeta de comiat.
0: Yeah.
1: I clar, quan la vam donar va ser preciós, perquè és un banc amb una bicicleta i un camp, i que reflectia el que hi era, bicicleta, el dibuix i la pau. I a mi aquesta escena, aquest moment, em va quedar gravadíssima. Ens vam agafar de la mà i vam estar en silenci, com dient, ja, finalment, hem fins i tot decidit això, no? I va ser estar junts en aquest moment. Era...
0: És el que dèiem al principi del programa. No és només acomiadament, és amor i tendresa.
1: Clar.
0: Són totes les coses. Des de la teva experiència, què creus, Teresa, que la societat encara desconeix sobre el procés de sol·licitud i aplicació de l'eutanàsia?
1: Hi ha gent que fins i tot no coneix encara que es pugui fer. Quan el Josep va morir, una de les coses més boniques que vam viure va ser el comiat. Va venir moltíssima gent a acomiadar-se a casa. Va ser preciós, va ser molt bonic. I la gent em deia, és que jo no he parlat mai amb una persona que ha de morir, no parlem de l'amor. La gent no parla de l'amor, fa molta por. I jo sempre dic que quan, des que naixem, comencem a morir, no? És un pack, va tot junt, no? I la gent li costa, molta gent no ho sap. I ara, a poc, cada vegada més, la gent sap que pot fer els documents de voluntats anticipades. I jo sempre dic, és un, bueno, diem a l'associació, és un regal triple. Per la persona, perquè es morirà com ell vulgui, per la família, perquè no ha de prendre la decisió en l'últim moment, i pels metges, perquè sabran què fer. I penso que és molt important que tothom pugui fer el document de voluntats anticipades, que no cal posar eutanàsia, pots posar pal·liatius, pots posar que vols morir fins al darrer moment, patint, és igual, tu pots posar, però deixar per escrit què és el que vols fer. I això és que molta gent no ho sap encara, cada vegada més, cada vegada hi ha més gent, i més ara és molt fàcil fer-lo, a l'ambulatori es fa ràpidament, i ens falta que la gent conegui aquesta possibilitat encara.
0: Si em permets, vaig a llegir-te un poema que es diu El més enllà.
1: Perfecte. Molt
0: bé. Tu ets una persona creient?
1: Sí.
0: Jo també. No sé què hi ha al més enllà. Si un patiment o una esperança. O bé un camí que ens portarà al gran amor. Que mai es cansa. No sé si hi ha un cel o un paradís, o una altra vida més planera. És un misteri el dolç encís de no saber el que ens espera. Segur que hi ha alguna cosa que jo, mortal, no et sé explicar, però ben segur no ens faci nosa si aquí, en el món, vam estimar. Voldria creure en una altra vida on nostra ànima es retrobés, on la veritat fos escollida i l'esperit no fos malmès. Segur que hi ha una llum divina que ens jutjarà severament. Ara per ara no s'endevina ni té poder la nostra ment. Jo crec que aquí no res acaba, que algú ens espera el més enllà. Que viure és prova que ens és donada i en altra vida ens pot confortar. És un misteri, és un enigma que cadascú pot esbrinar. Potser i portem tots un estigma que no és permès que en sigui digne fins a arribar al peu de llindar. Sí, sí, ja ho sabem que hi ha.
1: Bonic.
0: Ja sabem que hi ha el més enllà.
2: Aquest és teu?
0: Sí. Jo de vegades no ho dic. Sí, aquest és meu. El segon, que després hi haurà més endavant, és de mossèn Josep Maria Borràs. Aquest sí és meu. Ja té temps, eh? Són aquelles preguntes que et fas moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Que estàs a casa i penses... Ostres, quan sobretot perds algun ser estimant, no?
1: Sí.
0: Qui pot haver-hi més enllà?
1: Clar.
0: Perquè, és clar, nosaltres sabem el que hi ha aquí.
1: Clar,
0: el que més
1: clar,
0: o menys
1: clar.
0: Pot passar aquí, però no sabem què hi ha quan, quan fem el traspàs, no? Bueno, després en parlem una miqueta del doctor Manel Sansagarra, perquè ell ha tingut unes experiències que són dignes d'escoltar. Hi ha qui confon l'eutanàsia amb deixar de lluitar. Tu, que ho has viscut de prop, què és el que respondries?
1: Doncs que cadascú és lliure de fer el que vulgui. L'eutanàsia no és una obligació, és un dret que tenim. I no és deixar de lluitar, és les persones que decideixen que el que la vida que tenen ja no té sentit. No és que deixen de lluitar, són persones normalment que han lluitat molt, molt fins al darrer moment. I diuen, no vull continuar patint, no es vol dir no vull continuar lluitant. Però nosaltres, des de DMD, respectem qui vulgui lluitar fins al darrer moment. Ho diem sempre, no és una obligació, és saber que pots fer-ho.
0: Exacte. Ens agradaria que ens llegissis un altre, perquè tot això forma part del teu llibre?
1: Això és un article que vaig escriure ara per l'Associació de Trasplantaments, associació de trasplantats hepàtics, i em van demanar un escrit i vaig fer una mica de resum d'una mica tota la situació.
0: Doncs després podem de fer llegir aquesta lectura, ens explicaràs el tema de la donació d'òrgans?
1: Sí,
0: puc. Parlarem també. Posarem, si vols, també unes notes de música.
1: Doncs llegiré una mica el procés, quan vam començar, ja, sí, quan vam començar, diguem ja. Una mica he començat abans pel final i començo pel principi. Feia més de 2 anys que el meu marit havia començat a plantejar la possibilitat de sol·licitar l'eutanàsia, però sempre ho feia en moments de dificultat, després d'episodis de depressió, un dels símptomes no motors del Parkinson, o bé perquè havia patit algun incident greu a causa de la malaltia. En aquells instants jo l'escoltava amb atenció, però sabent que l'endemà probablement no ho recordaria i continuaria afrontant la seva situació, amb paciència. I el mateix desig de superar les dificultats. L'última vegada que vam parlar, vam estar d'acord en que quan arribés el moment tots dos ho sabríem. Anys després, un matí, em va dir que havia decidit posar fi a la seva vida. Alguna cosa en la seva actitud em va fer comprendre que aquesta vegada parlava seriosament i vaig assegurar que fes el que fes, jo estaria al seu costat. I així va començar un procés de més de 2 mesos en els quals el Josep va signar el primer document de petició d'eutanàsia, 15 dies després el segon, en el que reafirmava el seu desig a posar fi a la seva vida. Durant aquest període, el metge va actuar conforme exigeix la llei i va mantenir converses amb ell per assegurar-se que la seva decisió era plenament conscient i meditada. Ja que la legislació de l'eutanàsia és molt garantista i vella perquè la persona que la sol·licita estigui completament convençuda i ho faci sense cap pressió externa. Dies més tard, van visitar el metge consultor, un neuròleg que havia d'avaluar l'informe del metge. Això és part del procés, i tot el procés que segueix és totalment legal, és totalment garantista, perquè no hi hagi cap... Ho veuen dos metges, després va la comissió de garanties, vull dir que realment és un procés totalment estudiat perquè no hi hagi cap persona que no la demani per la seva voluntat. I això ho vaig voler deixar escrit. Després continuo amb el final, el moment
0: això
1: que
0: ho ha de signar tothom?
1: O ha de signar
0: la família?
1: Ell. No, només la persona que ho demana.
0: Només la persona.
1: Només la persona que ho sol·licita, sí.
0: Com valores l'acompanyament dels professionals sanitaris durant tot el procés? Et vas sentir escoltada i respectada?
1: Molt, moltíssim. A més, vull agrair-lo públicament perquè va ser fantàstic l'acompanyament. des del primer moment. A més, era la primera vegada que es feia a l'Hospital de Vic, per això va tenir tanta, tanta ressonància mediàtica, i tant el metge com la infermera, com la treballadora social i una altra infermera, perquè és un equip de quatre persones, ens van acompanyar, inclús de manera que som amics ara, perquè vam viure quatre mesos tan intensos. I t'has de dir que el moment que el Josep ja estava a la sala per entrar, van venir vestits de carrer abans d'entrar al quiròfan a fer l'eutanàsia. Per mi va ser un detall, per dir, venim acomiadant-nos de tu, Josep, que ets amic, i després ja farem el funció de metges.
3: La funció, sí,
1: la funció, sí, de metges, sí, no? Sí, sí. Però ell va, el van acompanyar, i després hem coincidit en conferències, hem explicat el testimoni d'en Josep, i són amics, vull dir que ens van acompanyar molt. I al moment d'arribar a l'hospital també, la infermera ens va acompanyar, tots els metges van venir, a l'equip de trasplantaments a veure'ns, a acompanyar-nos. Jo m'he sentit molt acompanyada de la salut pública.
0: Jo sé que hi ha una publicació en un periòdic, oi? Que et van concedir algun reconeixement, a tu?
1: Ara, darrerament, tota sí. Sí, el 9-9 fa un premi que es diu el Lusonec de l'any, i ells van considerar que tot aquest testimonatge, tota aquesta difusió que vaig fer, doncs mereixia un reconeixement, i és una es fa votació popular, i em va fer moltíssima il·lusió el reconeixement, però també el que ens ha ajudat a fer difusió, perquè em van donar el premi de Sonenca de l'any, que va ser molt emocionant, i jo sobretot dic que ha sigut sobretot molt important per donar-nos a conèixer aquest grup que hem muntat a Vic, a Osona.
0: Jo crec que ets una dona molt forta.
1: Em sembla que sí, ho soc, això em diuen, però
0: jo crec que sí.
1: Sí, normalment m'agrada o intento afrontar
0: això, no vol dir
1: els problemes.
0: Que, no vol dir que un sigui fort, sí, i no tingui una sensibilitat molt acusada, ojo. No, vaig per aquí.
1: Però a mi quan se'm fica al cap una idea i vull lluitar per aquest tema, ho he fet altres vegades, jo m'hi fico i vaig endavant, sí.
0: T'havia dit una cosa que ens l'estàvem descuidant, que ens parlessis del tema de donació d'òrgans.
1: Sí, és molt important, perquè quan tu fas la donació, quan demanes l'eutanàsia, molta gent diu, ho vull fer a casa amb la família i és fantàstic poder-ho fer així, però nosaltres també ho vam fer, però quan fas la donació d'òrgans has d'anar a l'hospital. Però és el mateix, perquè has d'esperar en comptes que la persona acabi la vida, que es quedi sedat. I jo aquí he de comentar que quan penses en l'eutanàsia, primer penses en una mort, diria que romàntica, sí, m'atreviria a dir-ho, no? D'agafar la mà de la persona estimada i esperar que mori. Quan fas donació d'òrgans això no pot ser. T'has d'esperar que la persona es quedi dormida i llavors va al quiròfan. Pots entrar, jo vaig dir que no volia quedar-me amb el record d'un ambient quirúrgic, però realment, posat a la balança, entra, despedir-te de la persona que està dormida, que de fet és el mateix que si hagués mort.
0: Que està, saps, com si diguéssim anestesiada.
1: Sí, sí, és una sedació.
0: Una anestèsia,
1: primer fan,
0: sí.
1: Primer fan sedació, després anestèsia, i després ja fan la funció del medicament, no? Però saber que cedint aquesta part de no acompanyar-lo fins a l'últim moment, ell dona vida, ell va poder donar vida a tres persones, va poder donar els dos ronyons i el fetge. I a mi m'agrada molt dir que la gent, quan estàs en un moment d'eutanàsia, pot ser que se t'oblidi la possibilitat de ser donant d'òrgans. I penso que val molt la pena, perquè hi ha persones que encara que tinguin una malaltia, el Josep no va poder donar cap teixit perquè era una malaltia degenerativa, però els òrgans sí que es va poder donar.
0: Yeah. Uh-huh.
1: I és un moment fantàstic per poder fer donació d'òrgans. Uh-huh. És molt important. De fet, a partir d'aquesta situació, estic col·laborant molt també amb les associacions de trasplantaments per fomentar aquest moment.
0: Perdona el meu desconeixement sobre el tema. Si no vols respondre, no responguis. Jo ho respecto moltíssim, i més amb un programa com aquest que estem fent, no? Sí. Quan es donen els òrgans, de fet no poden haver-te posat encara res químic al cos. O sigui, has d'estar sedat només.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I a més, és molt cruel dir-ho, però la persona ha d'estar morta, legalment morta, o sigui, una mort cerebral, i no poden ficar-te res. Dius, una sedació, simplement, com quan et fan una operació d'aquelles que tornes i dius, ja he acabat.
0: Per tant, això vol dir que encara no està mort
1: aquella
0: persona.
1: No. Llavors, quan entra en quiròfan, sí que fan l'eutanàsia i dona els òrgans. Això sí que estic ben convençuda de que val la pena, val la pena. El Josep va marxar amb un somriure. Es va quedar adormit, li vam donar la mà, com deia abans, va marxar amb un somriure, i jo sabia que llavors ell anava a donar vida a altres persones. I això és una meravella, perquè quan ets una persona que estàs esperant un trasplantament d'un òrgan, vingui d'on vingui, és important, no?
0: Jo reconec que no estem, molta gent no estem preparats per acceptar això. Sí. Jo ho reconec i sé que el que estàs dient tu doncs és molt positiu perquè veus que aquella persona se'n va com si estigués dormida.
1: Clar, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: I també per una altra banda te'n dones compte que hi ha molts països i moltes races en el món en què quan una persona es mora fan una celebració. És a dir, és com una alegria aquest traspàs a una vida millor, no?
1: Sí, sí.
0: I clar,
1: sí.
0: Nosaltres no estem... ho veiem tot com un dol, com una pena, com una tristesa. No sabem mirar l'altra cara de la moneda, que seria, per què? Ja no pateix.
1: Clar,
0: està en pau. Nosaltres estem en pau i ell està més que nosaltres en pau. Clar, vull dir, és una situació complicada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Respecto molt que a veure, que jo reconec que no estic preparada, ni física ni mentalment, però... Que entenc que sí, que ha de ser així, ho hauríem d'acceptar-ho així. Per què volem veure patir una persona?
1: Clar. O i les persones que tenen una malaltia, li diagnostiquen una demència, un Alzheimer, o que diuen, jo quan estic en una situació en concret, encara que no sigui conscient, no vull continuar visquent, no vull vivir, no viure amb aquesta...
0: Sí.
1: I són els fills els que prenen la decisió, perquè el pare o la mare ho havia desitjat. I aquesta és una mica la idea, no?, de poder donar aquest...
0: Et sembla que escoltem el segon tema?
1: Sí.
0: Perquè si ens el vols, doncs, ja que l'has escollit tu...
1: Aquest és molt important, és una situació molt... És en la pel·lícula Mar Adentro, el Josep es va emparrar, volia dir, que volia veure-la, jo li dic, vols dir, Josep? I diu, sí, i realment va ser maco perquè ens vam identificar molt amb el personatge, no? De fet, Sant Pedro va tirar molt endavant l'associació, no? Amb la seva demanda va aconseguir que la gent fes una mentalització de com podem mantenir aquesta persona en vida 25 anys al llit, no? Sant Pedro.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un moment de la pel·lícula que a mi m'agrada molt, la pel·lícula que és d'Amenábar, amb la qual l'actor... surt per la finestra i ens demostra el que ell voldria com a llibertat. I en aquell moment sona la música Nessun Dorma,
0: és preciosa,
1: que la canta el Puccini.
0: Sí, és preciosa.
1: És de l'obra Puccini, vaja, i ell va dir, oh, aquesta cançó la vull pel dia del meu enterrament. I jo em vaig quedar així. I a l'acabar la pel·lícula va dir, Teresa, apunta tu, vull aquesta cançó per quan sigui lliure, que és el que demostra la pel·lícula. I la van posar el dia de l'enterrament, també, del comiat.
0: Veu treballar.
1: És molt emocionant. A més, aquesta cançó acaba dient vencerem, finalment vencerem, no? I és una... també va ser molt...
0: I el tenor que la canta, o el... quin és? Perquè jo l'he escoltada,
1: Pavarotti.
0: El Pavarotti. Per mi és un dels millors.
1: És Pavarotti, sí.
0: Doncs escoltem.

0: Doncs jo ara el que demano és que fem un aplaudiment en memòria del teu marit, Josep Aparicio, que s'ho mereix.
1: Gràcies.
0: Vinga, continuem el programa i ara ho farem una poesia del llibre de Josep Maria Borràs, que és un recull dels seus poemes, que n'hi ha un de molt bonic, que es diu una cosa que penso que també és molt important pel teu marit. Jo vull la pau al cor. Ja t'he esperat prou, o dolça pau del cor, que mai arribes. Ja t'he esperat prou, aguantant inclemències atrevides i comptant moltes hores ensopides de quan el plany el meu cervell remou. He envejat la quietud dels llavis i el somriure simpàtic dels infants, la fusta seca del bastó de l'avi i l'ungla blanca d'unes tendres mans. He buscat per esquerdes de misteri i he captat rajolins de caritat, i ni un versicle del meu llarg salderi he fet florir punzelles d'amistat. M'he esgarrapat el pit amb bogeria i he castigat el cos tan poc creient, i tot per una mica d'alegria, perquè el món no fos tan impertinent. He encès totes les llums de casa meva perquè la fosca no em glacés la sang, i com l'infant que mitja nit es lleva, he tingut por de caminar pel fang. I he preguntat al vent com ho faria, i a la pluja que em digui com ho fa, per posar una miqueta d'alegria damunt les flors cansades de plorar. I ho he dit al tic-tac del meu rellotge, que em comptava les hores de la nit. I ho he dit a l'ocell negre i ferotge que fregava la branca del meu llit. I he demanat pel món amb insistència una mica de pau per caritat, perquè tinc por de perdre la paciència i tinc por del meu cor esvalotat. I ningú m'ha respost, però una creu tosca que presideix aquest martiri meu, com una llum brillant enmig la fosca, m'ha fet pensar en el gran turment de Déu. I en la creu hi he trobat flors de tendresa, serenitat d'infant i glops de mel, i ja he cantat amb més delicadesa i he respirat el dolç perfum del cel.
1: Maco.
0: Si es busca, hi ha poemes molt bonics.
1: Preciós.
0: I un poema fet per un mossèn, doncs, de què ha de parlar, si no...
1: Tu ho llegeixes molt bé.
0: Moltes gràcies, però vaja, hem d'intentar que els programes tinguin un lligam,
1: clar,
0: tant amb la música,
1: clar,
0: la poesia, els comentaris.
1: Està molt bé.
0: Bé, estàs a gust?
1: Molt bé, molt a gust, sí, sí.
0: M'agradaria que també... perquè sé que ets voluntària de dret a morir dignament, què t'ha portat aquest compromís i què intentes aportar tu a les persones que doncs hi arriben en aquesta situació?
1: Què m'ha portat en el primer moment quan vam parlar de l'eutanàsia? El recolzament, el saber que hi eren, després el model i l'exercici que ells estan fent, i jo ara el que vaig decidir és fer el punt a Osona, perquè pensava que era important que hi hagués un punt d'informació on la gent pugui acudir, sobretot perquè, clar, molta gent em trucava a casa per preguntar-me, jo vaig pensar, no puc actuar com a Teresa Martí, ja haig de començar a treballar com a associació Dret a Morir Dignament. Per això tenim un espai amb el que rebem a la gent dos dilluns al mes, i és perquè la gent pugui assessorar-se, que puguin venir a preguntar, a demanar dubtes, a plantejar dubtes i fer els seus propis documents de voluntats anticipades. I jo agraeixo moltíssim a DMD perquè és una associació molt seriosa, molt ben estructurada, que treballa amb moltes ganes, tots són voluntaris i voluntàries, són moltíssims, i cadascú al seu espai està fent una feina molt important.
0: Anem per una altra pregunta. Quan acompanyes altres famílies, hi ha inquietud, por o que es repeteixi sovint, no sé, algun comentari que no sigui apropiat?
1: Sí, sobre, aviam, quan una persona parla del seu propi, la seva pròpia decisió, és més fàcil. Em trobo amb famílies que el pare o la mare havien signat el document de voluntats anticipades quan li van diagnosticar una demència, una malaltia degenerativa, un Alzheimer, per exemple, i quan arriba el moment, clar, hi ha un aspecte dins del document de voluntats anticipades que és el representant, que és la persona que ha de portar a terme el que tu has escrit. És molt important. Llavors, en aquell moment el pare o la mare ja no són conscients i jo els explico, i aquell és el moment difícil de dir, ara ho fem? Si ara no sap ni on té, no es coneix amb ell mateix, i jo els explico, si ara tornessin enrere i ell es veiés, li agradaria a la situació amb la que està, diu, no, això és el que em va demanar, no arriba a aquest punt, dic, doncs aquest és el moment, però això és una situació molt difícil que crea molta angoixa i molts dubtes.
0: Et volia preguntar també, el debat sobre l'eutanàsia continua despertant opinions molt diverses. Creus que encara ens falta parlar més de la mort, del final de la vida i de la llibertat de decidir?
1: Molt. De fet, nosaltres estem fent una feina també als instituts, amb gent jove i fins i tot amb els nens que ens demanen als instituts per parlar de la mort. Parlem de la mort, de la importància de tenir-la a prop, de tenir-la present a la nostra vida, i penso que és una feina que hem de continuar fent, i també repetir que no és una obligació, és un dret. Hi ha sectors de dreta, sectors de l'Església, que ho viuen com si nosaltres estiguéssim empenyent a la gent a fer les últimes voluntats o demanar l'eutanàsia, i no és així. Cadascú pot fer el que vulgui, però no poden retallar un dret que tenim, que hem aconseguit després de molta lluita.
0: Bé, no sé si... Sí, preguntar-te una altra cosa, perquè, és clar, és un tema delicat, és un tema que també ens interessa estar-ne assabentats, perquè, clar, no sé, molta gent es pensa que som eterns, a vegades ens pensem que som eterns i som molt fràgils, perquè en un moment donat no pots fer, com aquell que diu, el futur més pròxim està a la cantonada, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: El teu espòs, el teu marit, hagués imaginat alguna vegada que aquest seria el seu final, quan ell va començar amb la malaltia?
1: Sí, quan va començar la malaltia ell em va dir que tenia una línia vermella, que era entrar en una residència. Ell va dir que no voldria estar en un lloc on li haguessin de cuidar, estigués en un llit, li haguessin de donar el menjar. Ell va dir que no volia continuar vivint. I m'ho va dir, diu, la vida és un pac, jo, el meu pac són 66 anys. Inclús li vaig dir, vols fer algun viatge, vols fer alguna cosa? Em va dir, no, jo he sigut molt feliç. I quan naixem, morim. I aquest és el pac. I jo tinc claríssim que el meu és aquest. I no el vull allargar, perquè és aquest.
0: Aprofito a dir que no ho he dit abans, però ja com és com de la família, la Paquita Gil, és de la família, la tenim aquí a l'estudi.
1: Sí.
0: Gràcies, Paquita, sé que fa estona que estàs aquí, però no t'hem anomenat, però...
2: És igual.
0: Ho hagués fet igualment.
2: I sóc, és igual, sí. Que nomenis o no.
0: No sé si li vols fer alguna pregunta a tu, o si deixem també una línia oberta, el 93-668-61-61-93-668-6161, per si hi ha algú que vol fer alguna pregunta o vol comentar alguna cosa sobre aquest programa, ho pot fer-ho a través doncs, del telèfon. Fins i tot també, doncs, si algú té algun poema que s'hi pugui apropar, també ho deixem a les mans de la persona que ens vulgui doncs, fer la trucada.
2: Jo faig el comentari que he fet jo també, les meves pròpies voluntats.
1: Fantàstic.
2: Sí, perquè ho vaig passar molt malament amb el marit. I vaig pensar, no vull que les meves filles passin el que han passat amb ell. I ho vaig deixar tot arreglat.
1: Molt bé. Hi ha molta gent i molts i moltes voluntàries de Tamoridament que han viscut el patiment dels pares. Sí. I han dit, jo no vull patir el que van patir ells, ni el que dius tu, ni els meus fills vull que pateixin el que... Per tant, jo, quan arriba un moment que la vida no sigui digna, no la vull viure. I això moltes vegades passa això, després d'haver viscut una situació d'una indignitat, no? D'un deteriorament que no pots fer res. Ara que podem arribar a aquest moment.
2: I jo pues, ho vaig fer-ho. I no me n'empenedeixo gens. Al contrari, cada vegada estic més convençuda.
1: No. I a més hem d'aclarir una cosa, fer el document no vol dir que et moriràs l'endemà. Tu fas el document de voluntats anticipades i el deixes allà. I a més es pot canviar tantes vegades com vulguis. I el dia que te'n penedeixis, que vulguis canviar, que vulguis modificar, vas a l'ambulatori, el modifiques i a la teva salut sortirà el darrer. I a més, com els que neixen, a l'altre l'esborren i surt el darrer.
2: I no és tan dur, no és tan dur com em pensava, perquè vas tu mateixa a fer de la sentència, em pensava jo que seria un drama, una cosa tan natural. Et tries la urna, tu tries tot, les cançons, vull dir... natural, una cosa tan natural.
3: També haig de dir que hi ha persones que parlar de la mort no els agrada.
1: No.
3: I en canvi és una cosa que ens hi hem d'arribar tots.
2: És que és una cosa que no s'escapa ningú.
1: Ja,
2: això
1: està claríssim. Però està molt ben enfocat el document que fan i que fem, perquè primer et diu quins són els teus valors a la vida. Després et diu, en el cas que jo no pugui gaudir d'aquests valors com és comunicar-me a la meva família, ser autònom, fer les coses per mi mateix, no patir dolor, jo no voldria que m'allarguessin la vida. Llavors, està de redactar d'una manera que és molt senzill de fer-lo, per això que no has de redactar, és que la meva vida, no, t'ho donen tot molt fàcil perquè tu puguis fer-lo sense angoixa, no?
3: A més, m'has dit abans que al final veu incinerar el teu marit.
1: Sí.
3: I ha decidit fer la incineració.
1: Per mi, la incineració va ser com si el Josep formés part de l'univers, ja. Per mi, la incineració és com que forma part, és l'energia que surt del cos i forma part de l'univers, no?
3: M'agradaria molt escoltar el tercer tema, que és Pols d'Estels. El títol és molt bonic. I aquí, la Sandra Valverde, que va fer molta companyia al teu espòs, i la vam tenir convidada aquí a Ràdio Molins de Rei a Quan cau la tarda, l'estimada Sandra Valverde, doncs és cantautora. Ella va escriure aquesta cançó.
1: I la va cantar aquí.
3: Sí, la va cantar aquí, és veritat. El que passa que ja no me'n recordava.
1: Clar,
3: perquè passa molta gent pel programa. I ara la podem escoltar, si et sembla.
1: Perquè va ser... Bueno, l'escoltem i llavors comentem.
3: Sí? Vinga.

0: Que bonica la frase, som pols d'estels dins l'univers. Que bonic.
1: És molt bonica.
0: I que bé que canta. I quina emoció per ell en aquells moments, escoltar la lletra. Una lletra que t'està dient que tens que marxar.
1: Clar. De fet, ella cuidava en Josep, va estar 3 o 4 anys cuidant-lo i es van fer molt amics, molt. S'estimaven moltíssim. Quan jo li vaig comentar a la Sandra que en Josep havia demanat l'eutanàsia, ella va patir molt. I durant molt temps el va acompanyar i deia al Josep, és que la Sandra no plora. Dic, i ella va dir, és que, i em va dir a mi, jo no ploro perquè vull que els seus darrers dies siguin alegres, vull fer-li el màxim. I em va dir que li volia fer una cançó per l'enterrament, pel moment de marxar.
0: I va ser aquesta.
1: I per sort li va cantar abans, li va dir, perquè era el seu regal de comiat. És impressionant, a mi m'emociona molt aquesta cançó. Uf. De fet, la Sandra era tan amiga d'en Josep i nostra de la família que va acompanyar en Josep en el darrer moment. Vam ser els meus fills, i jo i la Sandra també, fins al darrer moment. I aquesta cançó és una meravella, a part de que ella és un amor de persona, és un fantàstica, és preciosa, és preciosa el que li diu, és molt bonic, sí.
0: Déu-n'hi-do, francament és,
1: la va cantar fins a l'última nota, que llavors ja es va desmuntar, però va aconseguir cantar-la el dia del comiat.
0: No sé si coneixes o has escoltat alguna de les conferències del doctor Varel Sansagarra.
1: He llegit algun dels seus llibres.
0: Ella en l'Instagram surt molt amb conferències que fa,
1: sí,
0: li fan, sí, entrevistes i tal. Conferències, doncs, que jo crec que qui millor que un cirurgià.
1: Clar.
0: Un gran cirurgià, un gran senyor cirurgià, a més, perquè se'l veu un senyor metge, expliqui, doncs, aquestes experiències que ella ha tingut en els quiròfans, que doncs les persones, si hi ha hagut persones que han estat minuts llargs morts, i els pot retornar, i que després li expliquen que s'han vist amb una alçada com els manipulaven, i fins i tot li han explicat fil per ratlla el que estaven fent al quiròfan del costat.
1: Exacte. I quina conversa tenia amb les famílies que estaven en una altra sala. I és un tema que el vaig descobrir un dia, són experiències properes a la mort, i que ell, penso que no és que ell hagi s'ha posat a escriure, sinó que ell explica la seva experiència, i realment és impressionant. Jo penso que és cert que quan la gent mor contacta amb un altre espai, amb una energia que no sabem, hi ha gent que diu que ha retrobat les famílies, que costa tornar perquè ja s'està molt bé. Jo penso que hem d'estar oberts a totes les possibilitats que n'hi ha. Hi ha gent molt tancada. Hem d'estar oberts a totes aquestes possibilitats.
0: Bueno, de fet, escoltant el doctor...
1: I ell explica, exacte.
0: Com... Escoltant-lo amb ell, el doctor Manel Sansagarra, et dona una certa pau espiritual, eh?
1: Sí.
0: Dius, ostres, no miro la mort de la manera que me la mirava, no?
1: Clar, clar, clar, sí, sí. Home, si penses que... Clar, jo tinc la teoria, passa que no ho sabem, de que hi ha un espai, una energia amb la qual hi som tots, i venim aquí a viure una vida, i venim a viure una altra, i venim a viure... Pots pensar només en una vida, tenim una vida, no? I és aquella idea de que quan tens molt feeling amb una persona... és perquè abans, en una altra vida, hem sigut família, no?
0: Una connexió.
1: Ha sigut mare, pare, germà,
0: sí, sí,
1: hem tingut alguna connexió.
0: Sí, sí.
1: I a mi és una idea que no sé si és veritat, però m'agrada. M'encanta saber que... Igual el Josep ara mateix està en un altre espai amb els seus pares, amb els meus... I està esperant que trobem, que arribem, no? És una...
0: Fins i tot està per aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, la gent em diu, la Josep ens està veient, i bueno, jo a vegades el sento a prop, no? I dic que moltes vegades.
0: Bueno,
1: sí,
0: hem de treure un somrís també per,
1: sí,
0: això, no?
1: Sí, sí.
0: El debat sobre l'eutanàsia continua despertant opinions molt diverses, no? Creus que encara ens falta parlar més de la mort, del final de la vida i de la llibertat de decidir?
1: Sí, molt. Fa falta parlar, que penso que cada vegada es parla més, però també hem d'aconseguir que persones que no estan d'acord no es fiquin amb les decisions personals que fan les persones. És una decisió que fa de posar fin a la seva vida i no tenen per què interferir, i això és molt important. I quan més parlem, més persones hi hauran mentalitzades de que poden decidir al final de la seva vida.
0: Però hi ha una altra cosa que considero que és molt important, no sé si estaràs d'acord, i és que la gent amb molta facilitat prejutja.
1: Molta gent,
0: no,
1: sí.
0: No es pot prejutjar ningú.
1: No.
0: Perquè potser em treus una conclusió molt equivocada.
1: Clar, i... Bueno, cadascú ha de decidir el que ell vol, i jo sé que nosaltres, algunes persones, no van entendre la nostra decisió. Ho vaig entendre i ho vaig acceptar. Entendre potser no, però ho vaig acceptar, cadascú. Fins i tot a Osona, que és una capital, i Vic, que és una ciutat molt religiosa, vaig pensar, ui, I no, i molta gent ens va dir, jo no ho faria perquè la meva religió no m'ho permet, o no ho faria per la meva religió, però ho respecto. Vaig trobar molt respecte, tant com que un veí, un amic, va venir amb una Mare de Déu, una targeta, i li va dir, Josep, porta-te-la, i que ella t'acompanyi. A mi em va semblar això la mostra d'amor i de respecte més gran que podia esperar.
0: Sí, sí. Si una persona o una família està passant ara mateix per una situació semblant a la que doncs vau viure vosaltres, què els hi diries des de la teva experiència?
1: Els hi diria que sobretot haurien, és important saber deixar anar, perquè a vegades l'egoisme de voler conservar la persona amb tu, encara que estigui molt malalta, et fa frenar. I si tenen qualsevol dubte, qualsevol dificultat, que vagin a l'associació Dret a Morir Dignament, que a Barcelona està al portal de l'Àngel, no sé si és el número 7, crec que és, i si no, que busquin a internet, poses Dret a Morir CAT i surt la web, que està tota la informació, o al punt local, i que preguntin, que s'assessorin, que demanen informació. Però a nivell familiar, sobretot, que no es quedin amb aquella, amb aquell desig de mantenir la persona amb tu quan està patint aquesta persona, que li deixis marxar.
0: Tu actualment on vius ara?
1: A Gurb.
0: A Gurb, sí, o sigui, estàs al mateix lloc que m'ha anomenat en la
1: igual,
0: biografia.
1: Igual, sí, no he marxat, i més tinc una casa que és molt alegre, té molta llum, tinc uns
0: veïns... Tens molta estona d'aquella?
1: Una horeta, ben bé, sí, sí. Sí, però estic molt acostumada. Jo sóc de Barcelona i tinc les meves germanes a Barcelona i els meus amics i pujo i baixo contínuament. Vull dir que
0: els teus fills ja tenen una edat també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja viuen fora de casa, ja. I jo m'ho vaig plantejar de tornar a Barcelona, però tinc una xarxa d'amics, d'amistats a la comarca. Visc en una casa que té molt sol, que viu, és un poble molt agradable... I jo vaig pensar, jo continuo visquent aquí perquè em dona molta pau i molta tranquil·litat. I m'he acostumat a viure sola i aprofitar també la soledat per...
0: Si ara perquè és per un moment jo l'entrevista...

0: parli dignament de la comarca, perquè això suposa també xerrades, les reunions, vull dir, suposa una activitat que la porto també en aquest moment.
1: Bé, anem bé d'hora, eh? Fixa't, si n'heu fet coses. Si tens alguna coseta que vulguis llegir...
0: No, només un trosset, perquè t'he parlat abans dels amics. Hi ha un trosset que amb el llibre m'estenc molt, però aquí hi ha un trosset petit que diu...
1: A veure. M'espero.
0: Després de parlar de tot el procés, explico. Les setmanes posteriors les vam dedicar a rebre les visites d'amics, veïns, familiars i companys de feina que desitjaven acomiadar-se d'en Josep. Molts d'ells van confessar que parlar de la mort, i encara més davant d'algú que havia sol·licitat ajuda per morir, els semblava molt difícil i mai no ho havien fet, però que estaven sorpresos de com de fàcil els estava resultant. D'altres van agrair l'oportunitat de fer-ho i tots marxaven amb una abraçada emocionada i un sincer gràcies. Potser aquest va ser l'aspecte més bonic de tot el procés. Oferir a familiars i amics la possibilitat d'acomiadar-se d'en Josep i a ell, d'ells, i així facilitar que poguessin expressar què havia significat la seva relació en les seves vides i agrair-se mútuament tot el que havien compartit.
1: Molt bonic. No sé si tens noció de quan tindràs el llibre en disposició.
0: Jo ara el vaig acabar d'escriure, està corregit i ara estic en procés d'acabar de decidir amb quina editorial el publico.
1: Molt bé.
0: Per poder-ho fer. Tant de bo ho pugui fer aviat, perquè penso que és un llibre que pot ajudar molt, molt.
1: Saps com s'anomenarà?
0: Encara no ho sé. No. Ja tinc diverses idees. Hi ha una que sí que parla de... Et vaig donar la mà per marxar, per exemple, o el dret a deixar de patir, per exemple, és una altra. Hi ha una cosa que no he dit, que se'm va ocórrer una vegada com un títol, i ara que ho has dit, mira, Josep, durant molts anys, mentre no havia la llei d'eutanàsia, pensava com podia acabar amb la seva vida, i et deia que ell pensava en el suïcidi.
1: Que,
0: sí, hem de pensar que molta gent que no pot, abans de tenir l'eutanàsia, la gent es suïcidava perquè no podien aguantar el dolor. I ell no sabia com fer-ho i va dir, em sabria greu fer-lo malament i quedar més malament i que m'haguessis de cuidar. Ho dic perquè per mi és important que ell no sabia com fer-lo. Quan es va aprovar l'eutanàsia va dir, ara ja sé quan. Vull dir, va passar del com al quan. Ara ja sé que ho puc fer, que em poden ajudar. Ara només has de decidir quan. Però se'm va passar pel cap el tema del com al quan, un testimoni d'eutanàsia, perquè resumeix molt bé el concepte de dir, ara ja puc morir i a més em poden ajudar. No? És la diferència.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quantes coses arriben a passar per la ment, eh? Quan una persona té un problema o no es troba bé, vull dir, quantes coses passen per la ment, eh?
0: Sí.
1: I a vegades la ment ens traeix, eh?
0: Sí.
1: Moltes vegades ens traeix, és veritat. Faria una darrera pregunta per acabar el tema de l'entrevista. Què t'agradaria que el lector o l'oient d'avui, per exemple, doncs s'endugués després de conèixer aquesta vostra història?
0: Doncs que perdin la por a afrontar aquestes situacions, que cal tenir en compte el desig de la persona que està malalta, que està patint, i que tots, en un moment o altre, arribarem a aquest moment, tots morirem, i si podem fer-lo de forma digna, sense dolor, sense patiment, val la pena que ens ho plantegem i que avancem, sobretot, la possibilitat de poder-lo fer.
1: Mira, a mi m'agradaria llegir un poema, és curtet, que es diu Dubte, i també és del mateix llibre de Josep Maria Borràs, del mossèn. Doncs anem-lo a llegir. Diu Dubte. És que hi ha algú que estimi de debò, disposat a donar tota una vida? Enmig de tanta mentida, l'hem vist mai, aquesta flor? És estimar sense ungles, sense llavis, sense bromera ni desig covard, no barrejant tendreses amb agravis, ni tenir por de fer tard. Sense el glop amargant d'un fals contacte, sense galtes, ni trenes, ni cançons, sense promeses, condicions, ni tracte, sense el delit de joves pretensions. Amb ulls tancats, només perquè s'afina l'esperit que potser necessitem com una força clàssica i divina

0: que ens empeny a l'amor que desitgem. Si fos veritat, l'amor sense egoisme crearia un nou món, massís, model. Hi hauria moltes roses sense espina i els cors serien matonets de mel. De fet, sí, estan una miqueta escollits, no? Però és que la vida, la mort, l'amor, tot això va amb un pack, eh? I el que és trist és que hi hagi gent que ho divideixi o ho separi.
1: Sí.
0: Perquè quan arribes a moments així, te'n dones compte veritablement del que som.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I pràcticament no som res. Hem sigut mentre hem estat, no? I el que deixem, la petja que deixem, com a l'inici del programa, no? Sí. Que bonica aquella prosa, eh? Que no sabem de qui és perquè és inèdita. Jo l'he traduït al català perquè la vaig trobar en castellà, no? Dic, mira, per fer-la més d'aquest programa la faré en català. Que bonic quan li repeteix l'home, no? On eres en aquells moments que et necessitava? Jo em tombava i només veia dues petges, no?
1: Sí.
0: I Déu li diu, fill meu, diu, jo t'estimo i t'he acompanyat sempre. Quan tu et giraves i aquelles petges només veies que n'hi havia unes, no dugues com abans, és perquè jo t'hi embraços.
1: L'imatge que se m'acut a mi és que aquestes petjades eren més fondes.
0: Sí.
1: Perquè el portava en braços, no? Aquella imatge que dius, són més fondes perquè agafen el pes del teu dolor.
0: Ostres, veus, això és molt bonic, això que acabes de dir ara. Agafen el pes del teu dolor. Això és molt bonic. No sé, hi ha una darrera cançó que em sembla que també vols comentar, que és la que ens parla de les bicicletes, no?
1: És fantàstica. Aquesta sí que la va triar el Josep ell mateix, va dir, jo vull aquesta cançó. Ell li agradava molt la bicicleta, anava molt en bicicleta.
0: Era molt esportista?
1: Molt esportista, sí, ell estava, bueno, molt esportista, li agradava molt en bicicleta, feia moltes viatges per allà, pel voltant.
0: Sí.
1: I va dir, i ell també tenia molt sentit de l'humor. El Josep tenia molt, fins i tot fins al darrer moment, va fer bromes, però fins al darrer moment, eh? I va dir, jo vull posar aquesta, que és una cançó que parla d'un grup d'homes que van cada setmana en bicicleta i un dia que ve la Juliet, no? O la Polet, i tots estan emocionadíssims perquè ve una dona amb ells a fer, no? I estan emocionats. I és molt simpàtica. I vam dir, la posarem al final, perquè jo volíem que la gent marxés sabent que en Josep deixava el legat de, no només d'esport, del que havia fet, sinó de l'humor, del bon humor, de marxar.
0: Quina edat tenia quan ell va marxar?
1: 66 anys.
0: Sí. Sí, doncs sí, l'escoltem, que és l'última cançó.

0: Doncs mira, broma en broma,
1: hem arribat.
0: Estem sí, arribant al final del programa.
1: Molt bé.
0: Però no vull que te'n vagis si abans no et donem una petita planta.
1: Ai, que bonica, moltes gràcies.
0: Que, bé, és un detallet,
1: detallet. Moltes gràcies.
0: Perquè també les flors també acompanyen.
1: I tant, i tant que sí.
0: Jo, Teresa...
1: Recordaran molt aquest moment, que ha sigut magnífic.
0: Teresa Martí, t'agraeixo molt aquesta fortalesa i que hagis vingut i ens hagis donat aquest exemple tan gran. Gràcies també a la Paquita Gil. I també gràcies a l'Eli, i també en el David Rius.
1: Molt bé.
0: A tota la gent que ens ha escoltat, que sàpiguen que el dissabte a la mateixa hora podreu escoltar de bell nou el programa en diferit. I les gràcies principals i un petó ben gran al cel, al Josep Aparicio, des d'aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Un petó per tu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, amics. Molt bon vespre.

0: Molt bon dia a tothom des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial us desitgem a les nostres estimades amigues i amics del programa Ona Rainbow, que puntualment cada setmana us porta notícies, temes de comentari i bona música amb protagonisme del col·lectiu LGTBIQ+. Tenim per davant mitja hora per gaudir de la vostra companyia i esperem que aquesta estona us sigui d'allò més entretinguda. Al meu costat he vingut la sort de comptar amb la millor col·laboradora del món i que mai falla programa rere programa. Bon dia, Helena. Se't veu una mica morena a casa. Estrena el platja ja.
1: Molt bon dia, Mari. Molt bon dia a tothom que ens escolta. Doncs sí, jo ja he fet un mini tastet de vacances. Només una setmaneta, però suficient per encarar les últimes setmanes abans de les vacances de veritat.
0: I tant que sí. Jo també en tinc ganes de vacances, però toca paciència, tot i estar tocant a la cantonada. I ara sí, entrant en matèria... Sobre què parlarem al programa d'avui?
1: Encara que estem en plena època de celebració del Pride, malgrat hem parlat en temporades passades sobre aquest tema, sempre es poden afegir nous punts de comentari, i això és el que farem avui.
0: Aprofundirem sobre les arrels del Pride, sobre personatges rellevants que el van fer possible, i sobre la evolució dels esdeveniments fins al moment actual.
1: La banda sonora d'avui, molt feminista, és un mix de temes dels 80, ja clàssics, i d'altres més actuals, amb la col·laboració del grup Sister Sledge, Patti Smith, Ava Max i Sylvester, que posarà la nota masculina. Ell i David, molt bon dia. Quan ens doneu l'entrada, iniciem programa.
0: El passat diumenge, dia 28 de juny, va ser el dia assenyalat com el Dia Internacional de l'Orgull, celebració capdal per al col·lectiu LGTBIQ+, la qual pot estendre's en l'actualitat durant diversos dies al voltant d'aquesta data històrica.

0: abans com després del 28 de juny, a centenars de ciutats arreu del món es celebren tot tipus d'actes, tant festius com de reivindicació i visibilitzadors, sempre reclamant una societat més inclusiva i amb drets socials igualitaris per al col·lectiu.
1: La culminació d'aquests actes, la cirereta del pastís de tota la moguda, es focalitza en les desfilades, conegudes popularment amb el nom de Pride, on participen milers de persones conformant un espectacle de colors, música i coreografies per a gaudiment del nombrós públic que omple els carrers al llarg del recorregut del Pride.
0: Així es viu ara l'orgull, però com us podeu imaginar, estimades amigues i amics d'Ona Rainbow, aquesta magnitud de celebració i reivindicació haurà de tenir un origen, oi? Un inici al qual un grup de persones en un moment determinat van decidir celebrar aquest Dia de l'Orgull amb data 28 de juny. I també analitzarem com ha evolucionat fins a dia d'ara.
1: Hem de retrocedir més de mig segle fins a arribar als anys 60 per topar-nos amb les arrels del Pride, les quals es situen als Estats Units en una època que ser homosexual reconegut implicava estigmatització social, acomiadament a la feina, exclusió familiar i repressió policial. Un context gens favorable, però que uns quants valents van desafiar a Filadèlfia amb els Annual Reminders, o recordatoris anuals, protagonitzats per gais i lesbianes que el dia 4 de juliol, dia de la independència del país, es manifestaven reclamant igualtat de drets.
0: Els Annual Reminders podrien ser considerats com la prehistòria del Pride, però van arribar els famosos fets Stonewall, un local queer al Greenwich Village de Nova York, on a la nit del 28 de juny del 1969 va ser brutal i tràgicament assaltat per la policia, a partir del qual es va iniciar el moviment Pro Drets del Col·lectiu.
1: Concretament a New York van aparèixer associacions com Mattachine Society, Gay Liberation Front o Gay Activist Alliance, les quals, juntament amb alguns noms propis del moviment, van dissenyar una gran marxa commemorativa de Stonewall, autèntica i pionera manifestació política per la llibertat LGTBIQ+.
0: Aquí hem trobat el punt d'origen del Pride, que va ser una realitat el 28 de juny del 1970, data en què es va celebrar el primer al món, a la ciutat de Nova York, amb un recorregut superorgullós que partia del Greenwich Village, passava per davant del Club Stonewall i seguia per la Sexta Avinguda, finalitzant a Central Park.
1: Un llarg recorregut amb milers de participants que el New Yorker va estimar en uns 10.000, una xifra que va superar les millors expectatives. Aquesta manifestació de l'activisme LGTBIQ+, es va anar escampant per altres grans ciutats i altres països, i al cap de mig segle ha esdevingut una celebració a nivell mundial.
0: El Pride ha estat un esdeveniment que ha ajudat a desenvolupar vincles de comunitat entre les persones LGBTQ+, com a mena d'una gran família, la qual cosa ens fa recordar un famós tema de finals dels 70 que també forma part dels himnes del col·lectiu, We Are Family, del grup Sister Sledge, una de les cançons estel·lars de la música disco. Amb tot vosaltres, gaudim-la!

Aquest mateix any, alguna altra ciutat del país es va sumar a la celebració del Dia de l'Orgull, de manera que la idea de reivindicar drets i llibertats per al col·lectiu va arribar fins a la costa oest dels Estats Units.

0: A ciutats tan importants i allunyades de New York com Los Angeles o San Francisco també es van realitzar desfilades i actes, però amb una participació més aviat discreta, donat el context social d'aleshores molt poc friendly.
1: També la industrial Chicago va organitzar el juny del 1970 una manifestació de similars característiques a les anteriors, amb participació d'alguns centenars de persones, però que també és de justícia mencionar-los com a pioners. El temps que ens ajuden a donar-li al Pride de Nova York la veritable magnitud que va tenir.
0: Els tràgics esdeveniments de Stonewall van suposar l'inici de l'organització del moviment per la igualtat de drets, és a dir, el de l'activisme LGTBQ+, el qual va donar pas a l'aparició d'activistes referents que van destacar en la defensa de Stonewall davant l'acarnissat assetjament policial local. Activistes amb noms propis i a figures mítiques de la història del moviment LGTBQ+, que és de justícia mencionar.
1: La llegendària Marsha P. Johnson, protagonista del biopic documental La muerte y vida de Marsha P. Johnson del 2017, el qual narra amb molt encert la seva vida i que podeu trobar a la plataforma Netflix. Al costat de Marsha sempre apareix una altra figura molt important, el de la seva amiga i companya de lluita, la Sílvia Rivera, una dona trans nascuda al Bronx novaiorquès, pionera en la lluita específica pels drets per a les persones trans.
0: I no ens podem oblidar d'Stormé de l'Arbery, presentadora de shows al teatre, actriu i pionera drag king, i també de l'estilisme unisex, alhora que activista ferma i convençuda. Però sobretot, una dona lesbiana que va viure lliurement la seva sexualitat.
1: A finals del 1969, en un moment de plena ebullició dins el moviment pro-drets LGTBQ+, a les associacions del col·lectiu existents a Nova York, va anar sorgir la idea d'una macromanifestació que recordés per sempre, any rere any, els tràgics fets a Stonewall. A l'organització del que seria el primer Pride sobresurten alguns noms propis que gairebé ningú recorda, però que van ser l'ànima que va donar vida a les primeres manifestacions i marxes.
0: El primer orgull és estar organitzat per activistes de diverses associacions de la ciutat i alguns d'ells mereixen ser mencionats com a referents del col·lectiu. Tenim el cas de Craig Rodwell, membre de Matachin Society, associació LGTBQ+, pionera a Nova York i fundador al 1967 de la Oscar Wilde Memorial Bookshop, la primera llibreria d'autors gais i lesbianes de la ciutat, veritable i autèntic centre cultural i de reunió del moviment LGTBQ+, en el Greenwich Village.
1: També està Alfred Sargent, militant de Matachin Society també, policia de professió i parella d'en Craig Rodwell, a part d'un activista superferm, i va ser el responsable del disseny de la ruta de la macromanifestació, així com de la complexa coordinació de la seguretat, que per cert va transcórrer sense cap incident.
0: L'última representació li correspon a Brenda Howard, coneguda com a Mare del Pride, una dona bisexual nascuda al Bronx i membre actiu del Gay Liberation Front i del Gay Activist Alliance, on va ocupar càrrecs de lideratge. Tot un símbol del col·lectiu Brenda Howard, pacifista, defensora del feminisme i la visibilitat bisexual i la revolució sexual.
1: Canviar la societat no és fàcil, ni ràpid, però quan molta gent empenta i ho fa de manera encertada, organitzada i convençuda, el moviment cap endavant resulta imparable. People have the power. El poble el té el poder. Traduït, títol també d'una canció molt marxosa de Patti Smith, que ara us oferim com a pausa musical.

La manifestació de l'orgull a New York al 1970, hem de puntualitzar que, en realitat, es va denominar aleshores com a Christopher Street Liberation Day, nom del carrer novaiorquès on es localitza el club Stonewall, el qual va ser el punt de partida de l'esdeveniment, la espurna del qual va prendre, quasi de forma simultània, altres ciutats del país, tal i com ja hem comentat abans.

0: La repercussió del Christopher Street Liberation Day no va suposar un fenomen mediàtic a nivell mundial del tipus com els que ara estem acostumats, amb titulars sensacionalistes acompanyats d'imatges de gran impacte. Això no obstant, la importància de l'esdeveniment va ser crucial per avançar en l'activisme LGTBIQ+, ja que va crear un model d'acció política pro-drets, al temps que també reivindica la visibilitat i el respecte per al col·lectiu.
1: Aquesta iniciativa Made in USA de reivindicació per la igualtat de drets LGTBIQ+, malgrat tenir una escassa repercussió mediàtica, com hem dit, es va anar escampant imparable al llarg de les dècades següents com una onada expansiva, la qual va creuar fronteres i oceans portant els colors del Pride a altres ciutats.
0: Efectivament, Mari, i és que els temps estaven canviant tal i com avisava el 60 ja el mític i ja ara octogenari Bob Dylan, a un dels seus temes més coneguts i que ara estem escoltant de fons. Si fem una repassada sobre com va evolucionar aquesta onada Rainbow arreu del món, trobem que ja el 1971 comencen a aparèixer Prides a altres països, com seria el cas a Toronto, al Canadà.
1: A Europa hem de recordar que, malgrat el medi ambient social estava massa impregnat de prejudicis, incloent-hi la persecució policial, també la llavor del Pride va travessar l'Atlàntic i va arrelar al continent europeu al 1971, any en què París es va celebrar la Marche des Fiertés, traduït Marxa dels Orgullosos, sent la primera ciutat europea organitzadora d'un Pride.
0: Londres es va sumar l'any següent, on un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, Hyde Park, va ser l'escollit com a punt de partida de la manifestació. Altres ciutats europees van seguir l'exemple, com és el cas d'Amsterdam al 1977.
1: A Madrid, també aquest mateix any, el col·lectiu va sortir al carrer lluint i reivindicant tot allò que els colors rainbow signifiquen. Gairebé un acte heroic, donades les circumstàncies legals que implicava la llei de perillositat vigent, que feia impossible qualsevol tipus d'activisme. I tancant la llista europea i dècada, Berlín Occidental va organitzar el seu primer Pride al 1979.
0: Exceptuant el cas de la ciutat australiana de Sydney, primera ciutat de l'hemisferi sud que el 1978 va iniciar l'organització d'un Pride, haurem d'esperar gairebé fins a finals dels 90 per trobar una nova empenta a ciutats importants, com és el cas de São Paulo al Brasil, que celebra el Pride des del 1997 i que actualment és un dels més multitudinaris.
1: Al continent africà, ressenyar el de Johannesburg, que es va iniciar en 1990, el qual també va incloure reivindicacions anti-apartheid. I arribem a una nova pausa musical amb la cantant nord-americana Ava Max i el tema de power pop King and Queens del 2020, el qual ens parla d'empoderament i que va ser disc de platí i l'himne oficiós de l'orgull d'aquell any.

A partir del segle XXI, els avenços igualitaris que progressivament van ser assolits arreu del món, gràcies a l'activisme del col·lectiu, anaven generant una societat molt més oberta i tolerant amb la diversitat.

0: Una realitat demostrable amb les lleis d'aprovació del matrimoni homosexual, també amb el reconeixement i millora de prestacions sanitàries específiques, i així com les lleis que protegeixen el col·lectiu davant agressions LGTBI-fòbiques, considerades aquestes com a agreujant del delicte.
1: Amb aquest favorable panorama LGTBI-friendly, no és estrany que el Dia Internacional de l'Orgull hagi mantingut la presència any rere any a totes aquestes ciutats a les quals s'han anat afegint moltes altres, de manera que a hores d'ara el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, s'ha universalitzat i tant a grans ciutats com també a petites i fins i tot es pot gaudir del Pride.
0: Si parlem de grans ciutats, al continent africà, on encara és habitual trobar països als quals l'homosexualitat està greument castigada, també trobem nova i meritòria presència de celebracions del Pride, com a Ciutat del Cap des del 1993, el qual posa el focus en la diversitat cultural africana, i el 2004 també Soweto, ciutat a prop de la capital Johannesburg, es va afegir al llistat.
1: En més de 200 grans ciutats del món, incontables de petites, que s'han anat implicant per celebrar el Dia de l'Orgull després de 50 anys d'història del Pride, ens trobem amb una gran diversitat de Prides actualment, tant pel número d'assistents com per la durada de les activitats i les influències culturals pròpies de cada territori. Intentarem fer un collage comentant alguns casos concrets que ens semblen representatius d'aquesta diversitat.
0: Amb la ciutat d'Amsterdam iniciem el recorregut per la diversitat. El Pride d'Amsterdam va ser dels primers d'Europa, que des del 1977 l'organitza. I que, si bé no, no és supermultitudinari, està sobre el 500.000 d'assistents. I és molt peculiar, ja que es tracta de l'única desfilada de Pride que es fa amb embarcacions, les quals desfilen molts quilòmetres pels canals històrics de la ciutat, una dels capitals més LGTBIQ+, d'Europa.
1: Coetanial d'Amsterdam, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim el Pride de São Paulo, que en pocs anys es va fer amb la corona del més multitudinari i encara no l'ha perduda. Calen unes 5 hores llargues per a que més de 4 milions d'assistents puguin desfilar pels quasi 3 quilòmetres de l'Avinguda Paulista.
0: I si fixem la mirada al continent asiàtic, la peculiaritat la trobem a Bangkok, capital de Tailàndia, on el Pride, després de molts anys sense celebrar-se, el 2022 va ressorgir amb força, situant el país com a referent LGTBIQ+, al sud-est asiàtic, un país que, a més, fa 2 anys va aprovar el matrimoni igualitari. Felicitats!
1: Per últim, parlarem del Pride de Sydney, un dels més antics, ja que des del 1978 està en actiu, amb la particularitat de ser l'únic que no es celebra el juny, ja que a aquelles latituds de l'hemisferi sud ara és el final de la tardor, motiu pel qual el traslladen al febrer coincidint amb la nit de dimarts gras, data que nosaltres enterrem a la sardina, però que a Sydney podem gaudir d'un Pride nocturn amb una temperatura ambient fantàstica.
0: I per acomiadar-nos de tots aquests orgulls, marxes i demés, us portem un tema que pot sonar a qualsevol punt del món durant aquestes celebracions. You Make Me Feel, un tema publicat al 1978 pel cantant nord-americà Sylvester, un referent gay i insigne del col·lectiu, que ocupa un lloc destacat en la cultura queer afroamericana. Un tema que forma part dels himnes LGTBIQ+, atemporals. Amb tot mereixement, de fet, gaudim-la.

0: I amb aquest tema de Silverchair, paradigma d'allò que va ser la música disco, el qual va compartir corona de reina amb Gloria Gaynor i Donna Summer, arribem al final del programa d'avui, estimades amigues i amics. Eli David amb un somriure orella a orella, però han encès la llum vermella. Moltes gràcies per haver-nos escollit un programa més, el qual esperem us hagi agradat. Quina poesia, eh?
1: Sí, eh? I el proper dimecres us tornem a esperar aquí, estimades i estimats radioients, al 91.2, FM Ràdio Molins, per oferir-vos un nou programa amb continguts i música molt rainbow. Recordem que repetim programa dissabte a les 9:30 i molt agraïdes per escoltar-nos.
0: Elena, com sempre, un plaer compartir programa i una sort comptar amb la teva excel·lent col·laboració.
1: Gràcies.
0: Fins al proper, suposo, no?
1: Sí, sí, encara no marxem de vacances, encara estem aquí.
0: Vale, molt bé. Eli, David, milions de gràcies per la vostra ajuda. Sempre mestre impecable que tot ho arregleu. Estimades i estimats radioients, molt bon juliol a tothom. Cuidem-vos molt, feu bondat i...
2: Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonja i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui, i el concert també de demà dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, bé, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. Ja en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
8: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
9: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chic. Bé, un dels Generació Chic, ara ja, així és, rotllo guapo, l'estiu ens agrada, aquesta, que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes. T'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock català, ens demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música, doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com a mig enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Dic, mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes, aquells que dèieu, mira, segurament serà Serà, no sé què serà. Serà això. Serà aquest Another Day in Paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga. Vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de...

Una altra de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, amb l'Sting al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, Però aquesta, d'aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu i de canvio... No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, No sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80. Mira, deia així...

Doncs el que deia tot això era el senyor Sergio Dalmau. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Sona fatal, això. És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalmau, del Josep

Maria, d'en Capdevila. Ah, va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blue Sweater. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Suede amb aquest Hook It On Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa. I per què no? Aquesta també.

Un món feliç, l'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo, i si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Happy Wall, amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sust. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit... Havien coincidit els inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això quan ella començava. Després va estar molts, molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí, l'any 98, van fer aquesta cançó per Estrella Damm, o no la van fer per ells, però la van fer servir doncs també per l'anunci d'Estrella Damm, aquest Blue for You, Happy, Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Ok, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, perquè les altres, encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta, ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby. DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amb uns des d'Austràlia, els In Excess. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

Deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els fets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

Aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està exempta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, que aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Si hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem portat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, a la costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això és de 1984.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini, també el pots conèixer, o millor com a Ken Laszlo, què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix? Doncs sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir doncs altres noms com aquest Rick Fellini, o com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

0: Martínez, sube la bilirrubina a mi.
1: Cuando te miro y no me miras.
0: Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta bilirrubina.

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid, directament, als refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. No és que nosaltres els vulguem recordar, però ja que ho diuen ells... Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però...

0: Aquí no hay playa, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De refrescos, en realidad se deien Bernardo. Bernardo de refrescos. Aquí no hay playa, una cançó que, escolta, això ha passat anys i anys i anys i encara funciona aquesta cançó, és del 89. No hay playa. Saps per què he aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dènia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi ha playa. Aquí sí, allà no hi ha playa. No, no hi ha playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que para.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
8: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
9: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
10: Aquest programa s'emet en segona audició.

Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a 91.2 de la FM. Tres generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendré alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú?
1: Doncs avui veurem les últimes demos del festival de demos de demos d'Steam. Veurem el The Room Tomorrow i farem una petita reflexió sobre l'estat de la indústria dels videojocs.
0: Però no tot es queda aquí. Recordeu que estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el PER escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i a web de radiomunisri.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica en controla David.

0: bona nit, Carles, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Hola, Rafael.
2: Hola, jove. Sí. Que no et dèiem.
0: Bueno, una miqueta.
1: Estàs en minoria.
0: Avui sí. I què tal, Javi?
3: Hola, amic jove. Doncs bé, aquí fresquet.
2: T'has desclassificat de jove, que ho sàpiga.
3: És que estic enmig.
1: Vale. He rebut el diploma ja, el diploma de...
3: dels 33. Ah.
1: S'havia de dir.
3: Ja tocava,
2: sí, la setmana passada el nostre Javi va fer 33 anyets, felicitats.
3: Merci.
2: Felicitats. Doncs mira, la meitat de la Rua de Barcelona, que va fer la 66ena.
3: Ostres.
2: Sí, va rebre més tard.
1: Va rebre un diploma més.
2: Ah, va rebre un diploma?
1: Un diploma amb alguna coseta més, no?
3: Sí, un diploma de l'Expedició 42, no?
1: No. 42? Bueno, sí, l'Expedició 42 li va regalar un diploma. A l'Expedició 33.
2: Perquè juguis molt a l'Expedició 33, aquest simulacre de, o emulador de Final Fantasy X, no?
1: Bueno. què tal? Perquè m'han dit que el vas instal·lar i...
2: L'has instal·lat?
3: És horrible perquè puc tujar 14 hores. I ho vaig instal·lar dissabte a la nit, eren com a les 11, quan vaig començar a jugar.
2: I ahir vaig anar a dormir?
3: Vaig anar a dormir com a les 3 o 4.
2: Ullo!
3: Em vaig llevar... jo què sé, a les 11 o així, a les 12, vaig estar ahir gairebé tot el dia.
2: Podem llavors dir-li al Carles que és un problema de salut de la població perquè fa que la gent no dormi?
1: No, això, perquè s'acaba. No és un MMO d'aquests eterns.
3: Infinits,
1: com el
3: no, té un final.
1: La cosa bona és que s'acaba.
2: La Generalitat no t'ha posat en quarantena encara, no?
1: Molt bé, doncs benvingut al món d'Expedition 33.
2: Si sumem un 3 i un 3 del... de l'Espíritu 33 tenim un 6. I només dir-ho molt ràpidament. Aquesta setmana han passat moltes coses amb aquest esperat, possible joc de l'any GTA 6. Però molt loco tot, eh? Molt loco. No sé si ho heu vist les notícies, però déu-n'hi-do. Sí. Entre gent que està comprant, que he vist por ahí, gent que ha comprat 500 GTA 6 a 100 euros.
0: Sí.
2: Però no sé per quin, amb quin objectiu, suposo que és revendre'l. Però
1: és que és digital.
2: És que no li veig... No, algú m'explica quin sentit té això?
1: Les caixes, potser col·leccionar la caixa.
0: Tinc entès que això s'ho ha inventat algú.
2: Ah, que és un invent.
1: Sí. Bueno, a veure, és que estan a eBay. El que passa que no sabem si algú l'ha comprat.
0: Crec que això també és un invent.
1: A eBay estan.
0: Sí?
1: El que passa que, clar, ningú... Per què aniràs a comprar un joc més car? Vull dir...
3: Em sembla que això és molt... tonto, perquè em sembla que existeixen edicions limitades. Dic que és tonto perquè limitar una edició digital és molt de mala persona, no? Però jo imagino, suposo, que potser ha comprat edicions limitades. No, o no és així?
1: No, només hi ha l'edició Ultimate, que és la que costa 100 euros, que és una edició digital que et porta extras digitals, com per exemple uns cosmètics que estan disfressats de tendes. En comptes de donar-te un pentinat... el que et donen és una perruqueria on et fan aquest pentinat. I això, a més, també ha causat molt merder, no?
2: Sí, a més perquè ho han posat només en l'edició definitiva, aquesta. No en l'edició petita.
1: Clar.
2: És allò de qui pagui més tindrà aquestes botigues extra dins del joc.
1: Però en el fons, Rafael, a mi això m'agrada, perquè és un cosmètic més treballat. O sigui, no, és un cosmètic, t'estan venent... El pentinat el tindràs igual a totes les altres llocs, no? Però aquest pentinat extra que et dona l'edició, que costa 100 euros, en comptes de donar-te el pentinat i ja està, t'estan dibuixant una tenda perquè vagis a fer-te aquest pentinat, saps? Vull dir, a mi em sembla que això sí que li dona un valor extra a una edició i ultimate o definitiva,
2: bueno,
1: perquè realment a nivell jugable no hi ha res, no?
2: Cap diferència, és clar.
0: A mi el problema és que jo al lloc, si m'agafo el normal, puc anar a aquesta botiga, però no puc entrar.
1: Clar.
2: No pots.
0: Però a mi això em sembla malament perquè això sí que ho han recortat.
1: Prefereixes que et posin un cosmètic, un cabell a 20 euros?
0: El perruquer que estigui tancat.
2: Perruqueria tancada.
0: No, o sigui, aquests pentinats que estiguin bloquejats. Si no,
2: és per si piques i vols allò, pues, és una licenda que tu...
1: A mi em sembla que s'han currat més els cosmètics de posar-te un traje per 20 euros i ja està. Pues és una tenda que et ven el traje, pues està
0: més xulo. Però és que virtualment és el mateix, la mateixa roba de 20 euros, és el mateix.
2: El mateix codi, hi ha un gràfic simplement que hi ha un bloqueig... Bueno, sí, fa una mica de rabieta. Però...
1: A mi no. Però
0: és que a mi em molesta jo poder anar amb la versió final del lloc a una botiga i que no pugui entrar perquè això es nota que ho han recortat, no que ho han posat d'extra després.
1: Però no ho vegis així.
0: Ja, és que no puc.
1: Clar, mireu de forma que en comptes d'això, de cobrar-te 20 euros per un vestit, han dibuixat una tenda per no, cap és que ben el vestit.
0: Jo el que veig és que m'estan cobrant 20 euros per donar-me la clau d'una tenda que ja...
1: I què més dona la tenda? Si la tenda aniràs un cop a fer-te a comprar el vestit.
0: Sí, però això és GTA, anar per al mapa, les tendes també...
1: A més, tens 30% del mapa, que no és forma part de la campanya, podràs entrar al 30% del mapa. O sigui, tendes random, cases random estaran obertes i dissenyades per dins. Això és molt heavy, el 30% del mapa, que no és útil per la campanya ni per les missions.
2: És per passar l'estona.
1: Per passar l'estona.
3: Com a mínim estem tots d'acord que no et canvia la jugabilitat, llavors això és cosmètic, és una cosa extra i
1: ja està.
3: Vulguis o no...
0: Crec que hi ha un parell de missions també en aquesta edició.
1: Sí, però això sol passar amb aquestes edicions. I Ultimate són missions que no aporten res a, segurament a la història, o aporten molt poquet i són molt curtetes. Normalment, si és com sempre, són missions molt curtetes i ha passat en molts jocs, això. Això no... no jo crec que no serà... Ja veurem, quan surti, perquè estem parlant sense saber.
2: Aquest videojoc surt... Fem memòria? Quin mes està previst?
0: El novembre.
2: Doncs al novembre hi ha algunes botigues de videojocs que s'estan començant a plantejar a no vendre aquest joc, a boicotejar el llançament, simplement pel fet de que no tindrà un disc dins de la caixa, sinó que l'edició física serà un codi. I això a les botigues de venda física però els ha semblat molt malament.
1: Clar, perquè la gent anirà a la tenda online a comprar-la en comptes d'anar a les tendes.
2: Llavors és un benefici que no s'emporten ells, clar.
1: Clar. Si no tens cap avantatge per anar a la tenda...
2: Per què vull vendre aquesta capsa que té un codi dins?
1: Ah, exacte, una caixa. Qui vol col·leccionar una caixa avui?
2: Ningú. Ningú. L'únic que s'ha de... Mira, aquí una caixa del Resident Evil.
1: No, però hi ha un joc dins.
2: Bueno, hi ha una key de...
1: Una keycard. Almenys és una keycard, saps què vull dir?
0: Sí, millor això que un codi.
2: Després ja parlarem de jocs físics de debò.
1: De debò.
2: A l'última part del programa. Però no només això, és que a més, en algú... Allò que dèiem que si fa una cosa Sony no és notícia, doncs hi ha una cosa que sí que ha fet Sony que ha sigut notícia, que és que està promocionant el GTA 6 com si fos exclusiu seu.
1: Bé, tenen un acord comercial abans de que, des de fa molts anys, Sony va pagar molts calés a Rockstar perquè fos com l'exclusivitat de nivell comercial, no?
2: Però no ho és, o sigui, es pot jugar en altres plataformes.
1: Tant a Xbox com a PlayStation 5. Sí. No, a PC no.
2: Encara a PC no es podrà?
1: No, mai. Sempre surt al cap d'un o dos anys l'edició definitiva, que és la que tothom hauria de jugar.
2: I a Switch 2, no?
1: A Switch 2 es rumoreja que potser surt d'algun tipus de port.
0: A PC, imagino, no? Quan surti a PC també sortirà...
1: Segurament, alguna cosa aconseguiran fer.
2: Llavors tenen un acord de dir... Puc dir que el GTA 6 estigui com exclusiu de la meva plataforma a l'hora de fer com els anuncis, no? La manera de fer-ho. És això? El que
1: les dues plataformes poden anunciar-ho, però poden fer coses com fer publicitat de GTA amb la seva consola. No? Llavors, què els hi permet? Doncs fer, jo què sé, posar a xarxes socials una foto de la consola, junar a GTA i dir aquest joc a jugar
2: millor,
1: de
2: sí.
1: Conya... Clar, van haver de... No sé si et vas fixar que van tirar enrere. Van haver de borrar tots els tuits perquè deia a la millor plataforma on es juga és a PlayStation 5.
2: Sí.
1: I això no és veritat. Ah. No ho poden dir. No ha sortit a Series X. Encara no ho sabem, això, no? Llavors van haver de canviar una miqueta les paraules i bàsicament el que volia dir traduït era juga de la millor manera o saps? Com disfruta, juga de la millor manera,
2: gaudeix millor gaudeix, nosaltres,
1: exacte.
2: No? I
1: ja està, bueno, ja veurem a veure on es pot jugar
2: només
1: millor.
2: Només han fet això, han fet que si la foto de l'aplicació de PlayStation té com a foto de perfil una, del GTA 6, un banner principal GTA 6 al costat del God of War i del Wolverine a Instagram, els trailers publicats a YouTube, només apareix l'opció de comprar la versió de Play 5, vull dir...
1: Quan arrenques la consola de PlayStation et surt GTA 6.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Ara?
1: Sí,
2: en plan publicitat?
1: Sí, total.
2: Collera.
1: Total.
2: Bueno.
1: Per això paguen, vull dir...
2: Sí. No, són acords comercials i a veure qui pica.
1: Sí. Bueno, una cosa, la setmana passada jo vaig parlar d'unes demos i tal,
2: sí,
1: breument,
2: sí.
1: Però clar, a mi em faltava el ping-pong. Normalment és un ping-pong entre el Dani i jo, el tema de les demos. Ell juga a 10.000 demos, es baixa totes les possibles, i jo jugo a 4 o 5. Llavors, vas jugar alguna demo la setmana passada?
0: Bueno, alguna, ara ho veurem.

0: Bueno, doncs aquesta última setmana que no he vingut, he estat provant algunes demos.
1: Per això no he vingut.
0: Clar, algunes poquetes. El meu objectiu era jugar unes 20-25 demos,

0: El joc del... Aquest és el desenvolupador, és el desenvolupador de Braid.
1: Ah, sí, vale, ja sé, ja, sí. Ja recordo. Que té molts milions de puzzles. 20 minuts.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé, doncs has portat una llista de sí. Lo més destacat d'aquests 38 o parlarem dels 38?
2: Sí, no, només el més destacat d'aquests 38. He fet un top 5 de les meves que m'han agradat més. La primera és Chunky Jump, que és com un Five Nights at Freddy's, però que has de jugar a la Game Boy mentre estàs vigilant la teva botiga.
1: Jugar a Game Boy mentre vigiles una botiga.
2: Sí.
1: Però no la vigiles gaire.
2: No molt. I no pots acabar la nit fins que et superes el nivell, que és com un plataforma, és com un Ice Climber.
1: Ah, si no et passes el de la Game Boy, no, sí. No superes la nit.
0: I mentrestant et van espantant.
2: T'està venint un monstre a atacar.
1: No puc. És que no, és que no m'agradi, però no podria. Sí.
0: No, jo aquestes no, coses... No. Poso molt nerviós.
2: Visualment té un pixel art que és molt, molt maco, xulo, molt que maco. Guai. He posat imatges que després pujaré a xarxes, sí. I la primera és aquest lloc.
1: És una mica furro, no?
2: És una mica furro, sí.
1: Sí, és molt furro.
0: Us heu fixat que els tres grans hem dit que amb això no podríem?
1: Home, pel cor, el cor. El cor és delicat. Què més?
2: El següent és Ditopia, que és un lloc, crec, diria que narratiu, perquè no, la demora molt, molt curteta. Mhm. Amb puzzles senzills on el protagonista és com un tècnic, però tant tècnic informàtic com tècnic social.
1: Es pot ser això? Alhora?
2: Sí, ets com una persona que ve la gent on d'aquesta ciutat, perquè és com una ciutat vertical futurista, a contar-te els seus problemes i tu els has d'ajudar.
1: Psicòleg?
2: Sí, més o menys, sí.
0: Un psicòleg que estudia enginyeria.
2: Sí. Té uns petits puzzles, però...
1: Aquest t'ha durat més de 20 minuts o no?
2: Aquest crec que va arribar als 40.
1: Ah, va agradar. Sí. Et va agradar.
2: Sí, aquest està bé. Té una estètica molt neta i com futurista, sí.
1: Ditopia. Vale.
2: El següent és Dusk Fate, que és com un plataformes d'acció... Anava a dir clàssics, però no clàssics, de quan jo era petitet, quan era un nen, com a... un Ratchet & Clank o un...
1: Ah, és aquest dibuix d'aquí?
2: Sí, és aquest. Un Skylanders o un...
1: Fantasia mona.
2: Sí.
1: Però...
0: Recorda que els gràfics em recorden aquell joc d'Ubisoft que va fer del rotllo grec. No sé si
1: el de l'Àngel.
0: El de l'Àngel?
1: Sí. Com es diu? El volia jugar.
0: Aquell està molt bé. Sí. Està xulo, eh?
1: Sí. A més, tenia una cosa Zelda, de que anaves sí. contra una paret, tenies que pujar a escalar i tenies un món obert...
2: A mi em va recordar entre Kingdom Hearts i Epic Mickey. No sé.
1: Dusk Fate. Això seria... com seria traduït? Dusk Fate? Dusk Fate?
0: Quan s'acaba... Fate és... Quan s'acaba...
1: S'esvaeix, no?
0: Sí, la... El The Dusk.
1: The Dusk, sí. The Dusk.
0: Quan se'n va a
1: l'atardecer. A tardor.
0: Com es diu? L'atardecer?
1: Ara on surt en català. Ajuda, sisplau.
0: La posta del sol.
1: La posada del sol.
0: Sí, al final de la posta del sol.
1: Ah, vespre. Gràcies, David.
2: La història, bàsicament, ràpida, és... ets el protagonista aquest, el noi, que vens d'una família de... rellotgers, es diu?
1: Llotgeses.
2: Rellotgers.
1: Ah, de rellotgers.
2: Sí.
1: De fer rellotges.
2: Per algun motiu la seva germana desapareix i ell agafa una espada rellotge.
1: Una espada rellotge que no una espada clau. Mm.
2: Sí, clar.
3: Ai.
2: I va...
3: Ai. Bueno, no és Nintendo.
2: Té que anar a salvar la seva germana.
0: El joc d'Ubisoft, perdoneu, es diu Immortals Fenyx Racing.
1: Immortals Fenyx Racing, això mateix.
2: El següent és Luz Lagoon. Que en aquest lloc ets una missatgera marítimo-aèria.
1: Vale, va amb avió?
2: Va amb un avió, que també és avió barc.
1: Vaixell. Un hidroavió. Sí.
2: I bàsicament el gameplay és... Vas amb una pistola que recolleix brossa...
0: És en plan... No sé, Capitán Siam.
1: No sap què és això.
0: Els petits canvis no són poderosos.
2: I aquesta brossa que va recollint la pot utilitzar per reparar i

0: Ah, mira, Foment del Reciclatge.
1: Sí.
0: Està bé.
2: Molt bé.
0: Luz Lagún.
1: Sí, i va ajudar a la gent d'aquestes illes. Em va recordar el mapa com si fos un Wind Waker, mm-hmm, però amb aquesta mecànica d'utilitzar la pistola.
0: Vale, són plataformetes, llavors, diguem, però amb pistoleta. Sí. Vale.
1: I l'últim és Phase Zero. Bàsicament, és un Resident Evil clàssic, d'aquests amb càmeres fixes i jugabilitat de tanc.
0: Jo estic veient aquí la imatge i és...
3: És tal qual, sí. Es veu ortopèdic, sí. Aquells que es movien, sí, així.
0: Moviment de tanc, no? Això...
1: Sí. Sí. Té l'opció de canviar el moviment, però dic... Ah, i la gràcia d'això? I els vaig deixar en moviment de tanc.
0: Caminar fent el Michael Jackson, no? Com, sí. Anant també enrere i girant al mateix temps. Sí, tiqui. Aquest era el teu top 5?
1: Sí, aquest és el top 5.
0: I ara què ens queda? Brossa o...?
1: Bueno, una mica de tot. El primer tot, Brazilian drug dealer before four demons from the portal to hell. I opened are stealing the favela and now I have to save my mothers from Ronaldo.
0: Què? Això és el nom?
1: Sí.
4: Tot això és el nom?
0: Brazilian drug dealer ja em sembla...
3: Before four demons from... Bueno, bàsicament, què és això?
0: Em sembla que no...
3: L'has jugat més de 20 minuts?
1: Sí.
3: O més de 20 segons? Diu que sí, és el problema.
1: Dues hores, crec.
0: Dues hores?
3: Mare meva, o sigui, és el que més ha jugat, en realitat.
1: Sí, crec que sí.
0: Però és bo o què?
1: No, és dolentíssim.
4: Però és tan dolentíssim que han donat la volta, com va,
1: sí. És un boomer shooter molt absurd.
0: Un què?
3: Un boomer shooter?
1: Boomer shooter, sí.
3: Que vam parlar del que era el boomer shooter?
0: Sí.
1: No me'n recordo. Doom, Wolfenstein.
0: Sí, sí, sí. Ah, m'ha fet gràcia que m'ha dit boomer.
1: Sí. Bueno, següent.
0: Jo em sento insultat quan vinc aquí,
3: Per cert, ara que veig aquest nom, sabeu que hi ha tres persones que han comprat aquell joc que vam comentar la setmana passada, $980?
0: Aquell que només t'aplaudeixen i...
3: Aquells que, bàsicament, ja, entres...
0: Sí, he vist la imatge,
3: i he descobert que hi ha una pissarra, sí, al final...
0: Que tu pots dibuixar.
3: Pots signar, sí, signes el teu nom i llavors, sí, apareixes en una web.
0: Sí. Olé.
3: Hi ha tres persones, ja.
0: Ja, bueno, perfecte.
1: Bueno, següent, Next Station. Poc a poc es va baixant la il·luminació del lloc i vaig acabar no veient res.
0: Perquè la demo està malament?
1: Suposo.
0: No sabem de què va, fora.
1: Platonic Space. Em van treure la demo, no vaig poder jugar.
3: Clar, és que això va acabar la setmana passada, sí, el dia passat.
0: I el volia jugar, aquest?
1: Sí, aquest tenia motiu? Ganes. No me'n recordo.
0: És que tenen 38.
1: Project Turbo Blast. És com un F-Zero, però amb mecàniques molt més modernes, i estava bastant xulo.
0: Això m'interessa.
3: A mi l'F-Zero em sembla modern, sí, em sembla... La mecànica no s'havia d'arreglar. Funcionava
1: no,
3: perfecte.
1: Però no. Més... No polit, però... Més actual dels
0: controls. Vols dir un Wipeout decent?
1: Suposo,
0: m'agrada,
1: sí.
0: M'agrada més un Wipeout, a mi.
4: Wipeout decent.
1: One Song, One Life, no obre el lloc directament.
3: Bé.
1: Calanoro, no obre el lloc
0: crítica.
1: Tampoc.
0: Calanoro.
3: Vale.
1: I Undermire, tampoc obre el lloc.
3: Molt bé.
0: I això ho posen després en els comentaris, la gent? A mi no funciona, a mi no funciona.
1: Hi ha gent que sí que
0: ho
1: ha posat, sí.
3: Bueno, de fet, ara Steam et permet posar reviews a demos.
1: Sí.
3: És una cosa nova, és de fa uns mesos, llavors tu ja pots veure la demo directament quan és majoritàriament negativa. I saps que alguna cosa
0: no està bé.
1: Wheelchair for Two.
0: Que hi ha rodes per dos?
1: Sí, és un multijugador de dues persones, cada un porta una de les rodes de la...
4: No,
1: no, Wilcher. És horrible, el control no té sentit cap algun. Ho vaig treure els 5 segons de provar-ho. Ambroi Sniflet, que és un lloc molt maco, com si fos un diorama. És com un Layton, has de resoldre un misteri en un poble. En aquest cas has de resoldre d'encontrar qui ha robat la campana del poble. I això és molt maco, són ninots en un diorama.
0: Apostes per ell perquè pugi.
1: Sí, jo crec que sí.
0: I sigui conegut, Ambroi Sniflet.
1: Ambroi Sniflet.
3: Li direm a la Laia.
1: Sí, és francès el lloc.
0: És francès. Ambroi Sniflet.
3: Ambroi.
1: I
3: Ambrosio.
1: A l'últim, Clair Detective One, The Monster of Flower Lake. Tenia ganes d'aquest, però la càmera estava invertida constantment.
0: Què vols dir, que es posa del revés?
1: No, o sigui, jo si girava cap a l'esquerra, la càmera girava cap a la dreta. Però si hi ha cap a dalt, hi ha cap a dalt bé.
3: Oh. I si invertia només... l'horitzontal, no?
1: Sí, però i si invertia l'horitzontal, s'invertia bé, però també s'invertia al vertical. I dona igual les opcions que tocaves, que estava invertit tota l'estona, però al revés.
3: Potser era part del gameplay.
0: Era el gameplay.
1: Era molt confús.
0: No crec, no.
4: Ho vaig
1: tindre que apagar, no vaig poder jugar.
0: Putegem el jugador.
1: Sí, sí, sí, bàsicament.
0: Com podem putejar el jugador? Bueno, llavors el teu top d'hores és el Brazilian Tag Dealer Before 4, The Mall for the Portal and the Heart, and the Hand and Hour, and the Page. To save... Ai, no vull seguir llegint. És igual. És horrorós. Bueno, hem fet bones coses bones, no? L'Ambrose Neflet hem dit que està molt bé, i l'altre que has dit també, per recordar una mica, el d'Etòpia, el Chunky Jump, Das Fate, Lulagun i Phase Zero, que va ser un Resident Evil.
3: Sí.
0: Bàsicament. Molt bé. Però jo... segurament no és que... Perdó.
3: No, no, no, jo anava a dir que jo he jugat una demo més.
0: Ah, digues.
3: Per posar aquí, que si us agrada Papers, Please.
0: No l'he jugat, però crec que m'agradaria.
3: Papers, Please està molt bé, és molt divertit.
0: Ets una agenda d'aduanes que tens que decidir si passa o no passa.
3: Exacte, mirant el passaport.
0: I pot ser que ho facis malament i hagis deixat passar una persona que, sí, que és assassina o el que sigui.
3: I després llegeixes les notícies.
0: Llegeixes les notícies i l'has liat.
3: Sí. Doncs vale. Hi ha un joc que ha sortit nou que es diu Thank You For Your Application. Vale? Que és bàsicament, et contracten, tu vols ser un científic de nassos i entres a l'empresa i l'empresa és supercomunista, no? I et diu, no, no, tu ets entrevistador.
0: Entrevistador.
3: Llavors, sí, becari, en plan becari. Uh-huh. Cobraràs el mínim del mínim del mínim. Llavors, què passa? Tu et ve una persona i et diu l'empresa, necessitem algú que hagi estudiat aquí, que tingui, que hagi fet un mes com a mínim d'interí.
0: Ets de recursos humans?
3: Sí, ets el que fa l'entrevista de recursos humans.
4: Hosti. I llavors
3: et donen el currículum i has de fixar-te que el nom concordi amb el títol de la carrera, amb el no sé què...
0: Però això és feina, no, això és feina.
3: I a més et ve gent i et diu... Hola, te recordes si érem nòvios a l'escola, tu i jo, et pots ajudar?
0: Amb...
3: Se m'ha mort la mare, no sé què, si us plau, ajuda'm, no sé què. I tu li dius, no. Fora.
0: Oh. No tens la carrera, fora.
4: Torna a dir el nom del joc, si
3: us plau. Thank you for your application.
0: Gràcies per venir.
3: I és que això és l'última paraula que els dius a tots al final de l'entrevista, no?
0: Hòstia, quin mal rotllo, et deus deixar un mal cos, no?
3: És molt divertit.
0: És bueno, en plan conya?
3: Bueno, jo m'ho vaig prendre en conya. Yeah. Després te'n vas a casa i pots prendre... Clar, tu et vas tornant l'Elo, conforme vas fent coses d'aquestes, ¿vale? Que fas cas a l'empresa, però t'estàs com matxacant a tu mateix, et vas tornant l'Elo i tens un nivell de l'alisme.
0: De l'alisme.
3: Jo li dic l'alisme, però és de bogeria, no?
0: Sí, de boig.
3: I l'empresa t'acomiades i tens més d'un 35%. I llavors has d'anar prenent-te pastilles, posar-te espelmes tranquil·litzadores a casa... No. És molt bo.
4: Com seria això? Qualsevol semblança amb la realitat és casualitat.
0: No? Sí. Ja m'he estressat.
3: No, està molt bé, està molt bé.
0: Torna'm a dir el nom.
3: Thank you for your application.
0: Vale, doncs, thank you for your application here, Carlos.

0: Vull començar jo a parlar d'això, perquè Delta Run, sí, ho dic bé, Delta Run?
1: Delta Run, sí.
0: Delta Run és un videojoc que molta gent me n'està parlant, que fa molt de temps que existeix, i sí, que és a més una segona part d'un joc que va agradar moltíssim.
1: Sí, així és.
0: Que el joc era...
1: Undertale.
0: Undertale. Jo no acabo d'entendre què té d'especial Delta Run i per què és tan guai. Què doncs... passa aquí? Per què és tan esperat això i per què ho han dividit en capítols? Tinc moltes preguntes.
1: Sí, per punts, primer.
0: Anem per parts.
1: Per què és tan especial o li agrada a la gent? Bàsicament perquè sembla un joc molt senzill de primeres, però et fa el primer gir de guió, uh-huh, a la cara de que els personatges no són el que semblen, que les teves decisions afecten, i el primer boss de l'Undertale, això no és spoiler perquè és quasi al principi, tu ho pots matar, i si et sents trist, cargues la partida i no la mates, et ve un personatge i et diu: ah, sabia que faries això, ets un desgraciat i tens...
0: Et fan molts canvis en funció de les teves decisions.
2: Sí. Però és que a més que tu carregues la partida pensant que pots, com el Fire Emblem, no?, el que dèiem sempre,
1: sí,
2: no? I no, detecta que has carregat la partida.
1: Sí, el joc sempre
3: et trenca a quarta paret.
1: Sí, constantment. I entre això, els comentaris metanarratius de el que fa normalment un jugador als RPG de matar i farmejar durant hores, l'humor que té, la narrativa i els personatges, i sobretot la música, jo crec, fa que a la gent li agraden molt aquests jocs.
0: I arribem a Delta Run, que és el segon joc,
1: sí,
0: però no s'ha publicat complet.
1: No, perquè Toby Fox, aquest joc, el va voler fer des d'un somni que va tindre el 2010, més o menys.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Aquesta segona part, vols dir?
1: Sí, però com encara no sabia fer videojocs, va fer Undertale per provar un petit joc. I bueno, va anar molt bé.
0: I ha anat molt bé.
1: Sí.
0: A nivell de ventes,
1: i tres anys després d'Undertale, el 2018, va treure a Halloween un programa, es va dir Survey Program, que és com una enquesta, però que l'enquesta era... Aquesta era una demo del primer capítol de Delta Run.
0: Toma.
1: I va decidir fer aquest model de capítols perquè el sol no li donava el temps per acabar...
0: Ja, cada un tot el que volia fer no li donava temps.
1: No li donava temps, i va decidir primer aquesta demo el 2018. Després volies treure el capítol 2, 3, 4 i 5, 4 capítols a la vegada. Però, com va ser la pandèmia, el 2021 va treure el capítol 2. I ja després, fins al 2025, l'any passat, que no va treure res, però durant aquest temps va contratar amics i gent per fer el joc, i ara està anant més ràpid el desenvolupament del joc.
0: Sí, clar, perquè m'has dit 2000... El tercer 18. Va ser 2000... No,
1: el tercer i el quart 25. Va ser l'any passat, el 2025.
0: Tercer, quart, i ara anem a parlar del cinquè.
1: I el cinquè ha sortit aquest any.
0: Que és aquesta setmana passada, potser?
1: Sí, el dimecres passat.
0: Ja te l'has acabat.
1: Sí, sí.
0: En parlem, no? En parlem.
1: Bueno, vaig...
0: Delta Run, com es diu aquest cinquè episodi? Té nom? Té un nom o no té nom?
1: No ho he llegit, crec que es diu El Festival.
0: El Festival.
1: Perquè ocorreix al Festival del Poble. I aquest capítol, a part del festival, és com el resta de capítols d'Undertale, o sigui, de Delta Run, que no sé si ho heu explicat mai, Delta Run va d'uns personatges que poden entrar a un món de la foscor, on aquest món hi ha tots els subjectes que hi hagin dintre d'aquesta habitació es transformen en personatges.
0: Ok.
1: Sí, per exemple, aquest got seria un personatge.
0: Sí, el micròfon, el got,
1: sí,
0: el mòbil, l'endoll, el cable, com la cop i volta.
2: Com la vella bèstia.
1: Sí, però més humanitzats. I cada un dels capítols és un món de la foscor diferent. Uh-huh. El primer és un armari de llocs d'una escola. El segon és una habitació de la biblioteca on hi ha portàtils, o sigui, una habitació d'informàtica. El tercer és la casa del protagonista, però més una televisió i tots els shows de la televisió. El quart és a una església, i aquest últim és a una tenda de flors.
0: D'estètica japonesa, veig per
1: sí,
0: aquí.
1: L'estètica japonesa, el que és molt desafortunat...
0: Per què?
1: Perquè va haver una polèmica amb Toy Fox que no traduïa els seus jocs a altres idiomes, però sí al japonès. I clar, que sigui japonès, justament aquest capítol no va bé per això, però bueno.
0: Bueno.
1: Aquest capítol m'ha agradat moltíssim. Jo diria que és el que més m'ha agradat dels cinc que hi ha ara. Perquè aquest capítol té uns personatges molt carismàtics i té una de les coses que jo veig més fluixes a la resta de capítols, que és molt divertit de jugar i té una rejugabilitat molt bona, perquè afegeixen una nova mecànica i és que de cop agafes un ítem i la càmera es gira i en comptes de ser amb vista cenital és un plataformes 2D.
0: Oh,
1: sí.
0: I pots jugar com un plataformes 2D?
1: Sí. Hi ha seccions on és un plataformes 2D i no un combat JRPG per torns.
0: Ostres, sí que li heu volgut donar més tele, més profunditat, sí. Això.
1: I he mencionat personatges i, bueno, els personatges principals d'aquest capítol són les set flors principals que té el que
0: botiga.
1: Porta la botiga, sí. I són set flors de colors. Que es fan passar per humans, per persones. La primera es diu Flowery, que és una referència a Flowey de Undertale. És la flor durada i és molt, molt bizarro perquè la intro d'aquest personatge és una intro d'anime, però anime, animada a l'estudi d'Evangelion.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
3: Padre.
1: I diu, t'ho he fet esperar molt temps i de sobte apareix aquest personatge amb típica posa d'anime. És molt graciós perquè també té clips de veu constantment, com si fos una novel·la visual. Alguns dels clips que diu és Leave it to me.
0: Leave it to me, sí. Clar, és una flor.
1: Sorry to keep a lady in waiting. My king, perquè es refereix al qui porta la tenda de flors, que és la tenda es diu Flower King, i Yarona.
0: Què vol dir això?
1: Crec que és una referència a una cançó que es diu My Sharona.
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: Sharona. Sí,
1: perquè també hi ha una altra frase que diu alguna cosa de Califòrnia. Here I come, California! No sé si és part de la cançó, també, no sé.
0: No crec que ja és una altra cosa.
1: La següent personatge és Aqua, que és una nena molt, molt estil Touhou.
0: Un dia hauríem de parlar de Touhou.
1: Jo he vist, però no he jugat, però vull jugar-los.
0: Jo tinc un expert, tinc un conegut que és superexpert en Touhou. Bueno, dos. Tres.
1: Tres.
0: Bé, i aquesta nena... Em rodeja gent molt rara.
1: Té uns atacs molt Touhou i estèticament té un... Com es diu? Un monyo?
0: Sí, un monyo.
2: Un monyo. Set, o...
1: Sí. I la seva cançó té Sand Pets. Que no sé si...
0: Que té pets?
1: No, Sand Pets. Trumpets de Sand.
0: No ho entenc.
1: Thun Pets.
3: En anglès.
0: Trompetes?
1: No, el compositor de Touhou es diu no sé què... Thun.
0: Ah, no me digues.
1: Sí, i aquest instrument...
0: Sí, sí.
1: Aquestes trompetes les diuen Thun Pets.
0: Hòstia, però està molt, molt treballat tot, no?
1: També el següent personatge és Seth, que és bàsicament un nerd de color morat amb un llibre. El següent es diu Bird, és una cuinera que és muda i fa moltes bromes de parlar amb un cartell.
0: Ah, que guai, com el pare del germà.
1: I una de les bromes diu, estan dient uns personatges coses bones sobre un personatge i levanta el cartell i posa amb $5. que no ho hem mencionat, però ho volem mencionar. Aquests set flors, cada una representen un color i un... com una característica.
0: Això té un daurat.
1: Sí.
0: L'aqua
1: representa la paciència. O sigui, això són de les almes d'Undertale. Que l'aquamarina representa paciència, el morat perseverança, el verd amabilitat i, bueno, més. El següent és taronja, que és una petita rateta amb uns guants de box enormes que representa la valentia. El següent és groc, que representa la justícia i és un cowboy molt, molt semblant a Woody de Toy Story.
2: De fet, sí. És que ho sembla.
1: Sí.
2: Sembla.
1: Sí. I que constantment està dient que es vol treure la vida.
3: Perquè?
1: Un moment diu, I'm going to find a place to blow up myself.
3: Ok.
1: Sí. I l'últim és un ballarí de ballet de color blau. Que però... aquest crec que representa la integritat.
0: Però que és un home amb tatge de ballarina.
2: Amb tutú. Sí.
0: Amb tutú.
1: I bueno, com sempre, la música és top, com ja he mencionat, molta influència japonesa.
2: De fet, perdona, parlant de la música, hi ha un concert d'Undertale o de...
1: Jo tinc entrada.
0: Aquí a Barcelona?
2: Ho vaig mirar, sí, ho vaig mirar i posava que costaven com 100 o 150 euros, vaig dir...
1: Ja han de 50 fins a 150, aviam. I van acabar-se els 5 segons, o sigui, tampoc...
2: Vaig dir, ok, bye. A mi em sortien, que hi havia de 100 euros, així.
1: Novembre, crec.
0: Al novembre, amb el GTA?
1: O febrer, què era febrer?
0: Febrer de l'any que ve, llavors.
1: Sí.
0: Ostres, i aniràs, no?
1: Sí, clar. Ens
0: portaràs un reportatge de com ha anat el concert.
1: De fet, una cosa faré, sí.
2: Ho vaig veure, vaig dir segur que hi va.
1: I bueno, això és una mica spoiler.
0: Ojo amb els spoilers. Ojo amb els spoilers.
1: No, és tan fort. Hi ha una cançó que la lletra està cantada per Hatsune Miku. I en aquesta part del gameplay és com si fos un simulador de cites japonès i tot.
0: Com barreja tants gèneres? És un joc que barreja molt gènere.
1: Sí,
0: m'has dit
1: també.
0: Plataformes, m'has dit atacs de RPG...
1: Això sobretot ho fa Deltarune, que cada capítol vol ser diferent i...
0: No, però que dins del capítol hi ha diversos gameplays, a més.
1: Sí, també.
0: Carai, déu-n'hi-do. I a veure, el tema. Quan has jugat aquest joc? Perquè t'ha encantat. Entenc que 100 hores, una cosa així.
1: Tot Deltarune... Bueno, aquest capítol l'he jugat el mateix dia que va sortir, 12 hores.
0: 12 hores seguides?
1: Sense parar, sí.
0: Hosti. Però nen, que has de menjar.
1: No volia tragar-me spoilers.
0: Pues no miri les xarxes.
1: No, perquè les xarxes són part del joc.
0: No, a veure, com?
1: Sí, sí. No. La mitja hora abans de pujar a l'actualització del Steam, el que fa Toby Fox és anar posant tuits críptics com si fos un personatge del joc.
0: Però que meta tot.
1: Sí, és que és molt meta el joc.
0: Que xulo.
1: Sí. I això, parlant de meta... Això sí que és un més spoiler més greu.
0: A veure amb els spoilers, espera. No. Spoilers greus no es fan. Ha sortit fa poc, això. T'has d'esperar 10 anys per fer spoilers d'això.
1: Bueno, però és de la ruta secundària.
0: No, és igual.
1: Molt meta, ja està, això diré.
2: De fet, estic saltant el guió, vaig a posar-me a sobre.
0: Sí, sí, pum, i aquí ja nadie ha visto nada.
1: Bueno.
0: Els spoilers. T'ha agradat?
1: Moltíssim, jo ho recomano sempre. 12
0: hores de tirón.
1: Sí, en total...
0: Has menjat durant les 12 hores?
1: No, crec que no.
3: No cal.
1: En total crec que de moment... Jo li tinc 53 hores al lloc, encara queden dos capítols, així que aproximadament el lloc es quedarà unes 70 hores.
0: I està previst que sigui aquest any, el 6 i el 7?
1: El 6 i el 7 està previst, va dir a Toby Fox, el 2027, volia treure el capítol 6, però segurament sortir capítol 6 i 7 dintre de 2 o 3 anys.
0: Vale, doncs deies que el joc també funciona en xarxes. Com en aquest programa que a vegades també tenim xarxes.

0: Xarxes. Bé, no, ens han posat alguna coseta, no, a xarxes?
1: Ens han posat coses a xarxes i una molt estranya, excessivament estranya.
0: No, no ho entenc, jo.
1: No, ja, és que té un context. Diuen Camen Cesc, un dels nostres seguidors de Blue Sky, diu, jo deia per la bicicleta estàtica, encara serà veritat que no ets dels grans, el joc per run de ràdio. El jovent li diu bicicleta spinning. Està parlant-li a la Laia, a l'Ena Kawai, i diu que no havia entès el que m'estaves dient, realment estic a mig camí entre els joves i els grans i no em volen a cap bàndol, ja, és broma.
2: La bueno, volem els grans.
1: Què passa? Que és que la Laia estava fent el seu caiju dels diumenges, va posar una foto de que estava a la bicicleta estàtica del gimnàs fent-ho, no? I llavors va haver un diàleg entre el Carmen Cesc i ella dient això, diu, estic fent des de la bicicleta estàtica. I diu, home, algú que es belluga, no?, que fa coses i no com la gent que no fa res, no sé què. Van tenir un diàleg i llavors van acabar citant-nos en aquesta conversa i ens van posar pel mig, com dient que bueno, que hi ha coses d'això. I una altra cosa que també ha fet molta gràcia, que és que el que va fer l'Arnau la setmana passada que va parlar de Wonder Boy, doncs un usuari, el Arandur Mordangang, Mordangang per abreviar a Twitter, ens ha dit, oh, Wonder Boy, amb una foto de l'Steven Colbert com dient, com el que gran és el Wonder Boy. I l'Arnau es corregeix. M'he deixat d'anomenar el gran Shinichi Sakamoto, el compositor de la música de la majoria dels Wonder Boys i creador d'autèntics tamacles. És una de les coses que es va deixar l'Arnau de dir a mitges la setmana passada. Molt bé, interacció en xarxes. Estic content.
2: Sí, sí.
1: Estic content. Què farem la setmana que ve, Dani?
0: Doncs jo, com... I quan ens contestem, us heu pogut veure, volia preguntar als oients que si han jugat alguna i que comparteixen quines han agradat.
1: Exacte. Quina demo us ha agradat més del... Com es diu? Steam Next Fest?
0: No, és que... Ja. Això està mal dit. Es diu Festival de Demos.
1: Sí?
0: De Demos.
1: Festival de Demos de Demos.
0: De Demos d'Steam.
1: Festival de Demos d'Steam.
0: Sí, perquè és un festival.
1: Sí?
0: I el festival és de Demos.
1: Sí?
0: Però el Festival de Demos de què és? De les Demos d'Steam. Les Demos d'Steam, que hi ha al Festival de Demos d'Steam? Hi ha Demos. O sigui que és Festival de Demos d'Steam.
1: M'he sentit en un moment una pel·lícula de Groucho Marx. Saps allò? Que la part de contra la primera part.
2: El camarot.
1: Sí, una mica el camarot també. Sí, sí. Una mica així. Doncs quines demos del Festival de Demos de les Demos d'Steam...
0: O
1: us han agradat més?
2: O diria, com ja fa dues setmanes que s'ha acabat el festival, podem dir demos en general d'aquests dies.
0: També,
2: perquè
0: no?
2: La de Thank You For Your Application, per exemple, és nova, vull dir, no...
1: Em sembla apoteòsica, jo vull veure aquest joc. Doncs ja sabeu, joc per randa a la xarxa social, al Pare Escrit amb una X, ens busqueu, estem a tot arreu.

0: Doncs és que portem diverses setmanes portant-vos les últimes notícies del món dels videojocs, les coses bones, i sobretot moltes de les coses no tan bones que ens estan passant, perquè estan passant moltes coses que no ens agraden tant. I arrel d'una conversa interna l'altre dia a l'aniversari de certa persona...
1: Que no hi ha sigut.
0: Vam estar xerrant i vam arribar a la conclusió que no volem acabar la temporada amb el mateix to negatiu que la resta de xarxes, mitjans i de més. Així que intentarem fer un resum del que ha passat, molt resumit, o simplement les últimes coses que han passat, i a menys que es tanqui Sony o tanqui Microsoft una cosa molt grossa, intentarem disfrutar el que queda juliol, perquè en el fons el que volem amb els videojocs és disfrutar.
2: Clar, és que estem plens de notícies de que si hi ha una indústria o una empresa que ha fet una cosa que no ens agrada o que ha deixat gent sense feina, que si han pujat el preu de la nova màquina, no sé qui, que si tal... És que...
0: Sí,
2: tan...
0: fa mandra,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Si és veritat que és important, són coses que passen i... en certa manera, pues, les havíem de comentar, no? Perquè a molta gent li pot interessar si algun joc es cancela o si algun estudi desapareix. Però, com ja és juliol, quasi...
2: a la platja.
0: Anem a fer un break, anem a disfrutar el que queda de juliol i simplement dir unes quantes cosetes. Hem tingut molts acomiadaments, tenim estudis que segurament tancaran. Diuen que juliol serà el més negre dels videojocs dels últims anys perquè passaran moltes coses dolentes. Això està anunciat per tothom.
3: Que bé.
2: No és un bon moment per cercar feina.
0: No.
2: Potser el setembre.
0: Tenim pujades del preu del hardware, sobretot del tema de RAM. S'està predint, primer, que hi ha contractes amb Micron que duren 5 anys amb una pujada del cost de la RAM. Això vol dir que almenys fins al 2030-2031 no veuríem com aquest preu baixa, no? Llavors, en què influencia? Doncs que les noves consoles, tant la Helix com la PlayStation 6, tindran un cost molt superior. L'Steam Machine costarà molt que baixi, la Switch també.
2: Podrien arribar a fer una frenada de no traiem màquina nova fins al cap de més temps o quan els surti més rendible.
0: Saps què passa? Que no.
2: Ah.
0: Perquè com la consola ja està dissenyada, l'haurien de tornar a dissenyar.
2: Uh-huh.
0: I això significaria que seria una consola o que els hi costaria molt més del que ja tenen el disseny fet, ja està preparada per produir. Llavors segurament el que passarà serà que sortirà una consola a un preu molt excessiu i segurament passarà una mica desapercebuda.
3: Clar, perquè si la tornessin a dissenyar seria inclús més cara, no?
0: Clar, tots els anys de disseny, del xip, de la customització, seria molt pitjor. Sony ha sortit avui a dir que ells no vendran, que han canviat l'estratègia, i no vendran PlayStation 6 a pèrdua.
3: Vaja.
2: És estrany, perquè generalment les consoles sempre solen sortir a pèrdua.
0: Exacte. Mm-hmm. Però com no té competència... Saps?
3: Yeah.
0: Llavors, el cost de la PlayStation 6 dissenyada, que ja se sap, són $980. Si no la venen a pèrdua, vol dir que la consola costarà més de 1.000 euros.
2: 1.100.
0: Llavors, són temps una miqueta fosquets pels videojocs. Tornem una miqueta, jo crec que quan eren petitons i eren una cosa molt cara, que podies tenir un joc cada X temps. Llavors, jo el que faria seria confiar en les consoles retro i amb els estudis independents que podrem jugar als jocs amb els nostres ordinadors, encara que no siguin els més potents del món, no tinguem la RAM de nassos, segur que hi ha un estudi indie que ens sorprèn i ens dona la vida.
2: De fet, en les demos que...
3: Del taron.
2: En les demos també que està parlant el Dani, hi ha hagut coses molt...
0: O per posar un altre estudi, Clarobscur Expedition 33, bueno, també aquí, va ser un estudi independent.
1: Aquí vam tenir un petit debacle, no?
2: Comença a ser una mica forçat.
0: Sí, ja està.
2: Dic jo, una mica forçat.
0: L'any que ve no me'n recordo ja.
2: L'any que ve de la temporada que ve.
0: L'any que ve
2: falten 6 mesos, vull dir, si són 6 mesos més. D'Expedition 33, jo ple.
0: Saps que si els joves no m'haguessin dit res, ens haguéssim oblidat d'Expedition 33, no?
3: Sí.
0: Clar, jo, és només perquè em piquen amb Expedition 33, però, jo, a mi m'és igual.
3: Parlant d'això, l'altre jo, el Neo, s'ho va agafar l'altre dia, l'Expedition, i ho ha retornat ja.
0: Sí?
3: Sí.
0: Potser
2: com que ha retornat el joc?
3: Sí.
2: Potser no el vol? Ai?
0: Potser necessita un ordinador de grans, no?, per jugar.
3: No, és per una cosa que us comentaré jo després.
2: Però fora de micro?
3: Sí.
2: Que xungo! Que xungo, fora micro. Tot i així, dintre del món de la indústria, hi ha hagut un dels anuncis que tampoc era... no semblava dolent. Allò que Nintendo, havia llegit jo, que Nintendo volia... No sé si...
0: Ha pujat un 10% els sous. Sí, però hem de tenir en compte...
2: Té truc, això, segur.
0: Sí, té truc, i és que realment cobren molt poc. És a dir, pujar, estem parlant que els desenvolupadors tenen un sou d'entre 50.000 a 60.000 dòlars, que és bastant baixet dins del que és Nintendo, no? Mm-hmm. Llavors, clar, pujar un 10% és una cosa que haurien d'haver pujat. A més, que tenien el sou congelat des de feia molt de temps.
2: I a més, en dòlars... O en gens, perquè si bueno, en gens estan fatal, perquè la gent ha caigut com moltíssim el valor de la
0: llavors,
2: moneda.
0: Està molt bé, sempre, sí. Val, que els hi pugin el sou, encantats, però no hem de veure com que és una gran notícia.
2: No és una gran cosa.
0: Però sí, sí, endavant.
2: Bueno, molta força a tots els que tindeu bueno, moviments segurament en presa aquest estiu, perquè ja estan bastantes coses anunciades. No entenc tampoc en el drap, no? De comentar-ho a fons, però bé.
0: No, l'única cosa positiva que hem sabut avui...
2: Hem sabut alguna cosa positiva?
0: Sí.
2: Abans de venir?
0: Que han denunciat als Estats Units, ha denunciat a Samsung, Micron i a les tres grans productores de RAM per frau, perquè han deixat de fabricar DDR3 i DDR4 pels consumidors i que han inflat de forma artificial el preu de la RAM.
2: I això es pot denunciar?
3: Suposo, sí.
2: Bueno,
0: pues això es pot denunciar perquè ja va passar el 2004 i van haver de pagar una multa multimilionària. Ja va passar, ja ho havien fet abans. Amb la qual cosa són bones notícies que els apretin una miqueta.
2: Pues sí, la veritat és que sí.

0: Feia molt que no fèiem els grans.
1: Sí?
0: Feia molt. Però és que aquesta setmana tocava fer grans sí o sí, perquè durant el dissabte es va celebrar la 66a reunió d'usuaris d'MSX aquí a Barcelona per l'Associació d'Amics de l'MSX. He de dir que ha sigut un èxit. Era una reunió d'usuaris d'aquest ordenador dels anys 80 que encara hi ha gent que fa coses per aquest ordenador i hi havia encara moltes novetats, que a primera hora es va omplir de 150 o 170 persones.
2: Uau.
0: De cop, al principi, va ser exagerat. I que, bueno, doncs ja ve molta novetat. O sigui, tot i que és un ordenador que va morir comercialment a l'any 92, encara hi ha gent que fa coses per aquestes màquines, entre les quals estic jo mateix, per exemple, però molta gent va presentar jocs nous. És que, us diré un, dos, tres, quatre. Nora, un videojoc en el que és una mena de Scrabble, sabeu el joc aquest de les lletres?
2: Sí.
0: Vale, però barregeu-lo amb el Tetris. Imagineu que la lletra cau i cada lletra la pots girar en quatre lletres següents a partir de la lletra que tens. I tens que completar paraules. També es pot jugar a dobles i a veure qui acaba primer les paraules que li han assignat.
1: Però aquest és molt difícil, no?
0: És molt xungo. És bastant difícil, però està molt bé, molt original. Després, el Rocketman, que és un joc de plataformes, d'anar pujant cap amunt, que és un petit pilot que té que construir la nau que se li ha trencat, i un cop construïda s'enfronta a uns bosses. És un joc molt complet i molt bèstia.
2: I va amb la nau?
0: Va amb la nau,
2: És que el vaig veure. Perquè la meva timeline de Twitter, per algun motiu, es va omplir de coses
0: No sé per què.
2: I em va recordar molt a l'Air Fortress, que és un dels meus jocs preferits de NES.
0: Hi ha una part que sí. Un altre que es diu Go Figure, però aquest Go Figure és una mena d'adaptació a 8 bits del Geometric Dash.
3: Ah.
0: És un Geometric Dash per 8 bits. Molt curiós i molt xulo de veure. Chikubi Ninja, un joc d'Imanok que és un ninja que, en vez de tenir cara, pues, té dos pits de dona, i els dolents són, en vez de tenir cara, pues, tenen culs i que et tiren pets. Per què hi ha aquesta moguda tan estranya? Doncs perquè el seu autor va fer una crida a Twitter, una cosa que no s'ha de fer mai, de dir, què voleu que surtin en un proper joc? I la gent va dir, pits, culs i ninjas. I va dir, bueno, pues, juntem-ho tot. S'ho va ajuntar tot i li ha sortit això. S'hi va fer una para batidora, taca-taca-ta, i li va sortir aquesta cosa animalada. I l'altra cosa curiosa que va passar, que encara no està a la venda, és que per fi l'MSX arribarà a tenir un príncep de Pèrsia. Príncep de Pèrsia és un joc de fa molts anys, ja sabeu, que a la plataforma, moltes plataformes de 8-bit van tenir-la, però MSX no va tenir. Doncs uns autors holandesos han aconseguit fer una versió que estava a punt de Carmel per sortir a la venda, però per uns bugs han retassat el llançament segurament fins a l'octubre, una cosa així. A part d'això, moltíssimes activitats, una gincama, una mena de xerrada de la propera Rujapan del 2026, que ja en parlarem, que és una exposició on hi haurà ordenadors dels anys 80 i 90 i vindrà gent molt important, programadors del Metal Gear 2, per exemple. Vindrà des de Japó a aquesta fira, però ja en parlarem més endavant. I totes aquestes coses retro que encara estan vives i que es poden visitar. Per cert, era gratuït a la Fontana, això.
2: Molt guai.

0: Doncs fins aquí el joc parlant de l'avui. Esperem que us ho hagueu passat molt bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguim-nos per les xarxes socials com el joc parlant de ràdio, el PER escrit amb una X. Pideu, jugueu molt i fins aviat.
1: Adéu.
0: Adéu.

Escolta, Zicat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.